0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
1: En un podcast concentrat i sense pauses?
0: Desig concedit.
2: La teva mare està amb tu?
3: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
2: No es nota. Doncs perquè ho has dit, eh?
4: No, doncs que no m'esforci.
0: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
2: Que tinguem bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
3: Moltes gràcies i bon Nadal.
0: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
1: I porta'ns on vulguis.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: Alfred García.
2: Tiga Flavos i Stay Home.
5: Espumila des del País Valencià.
6: Som els Pies.
7: Soc el Migui Núñez.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
6: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

bon dia, bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina, un show radiofònic que comença a una hora que no és ni mig natural, a 6 en punt, d'aquest 23 de juliol del 2026, fins a les 11, ràdio en directe, desperta, alegre, viva, divertida, per acompanyar-te camí del matadero, o sigui quina sigui la teva situació a aquesta hora del matí. Moltes gràcies fent el que facis per sintonitzar RAC 105 i el Matina Codina. Va, penúltim programa ja d'aquesta temporada 25-26. Ens l'agafem amb l'il·lusió, amb tota la trempera, amb tota la cafeïna i amb tota la calor, perquè aquesta ja ha sigut la trentena nit tòrrida, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Per tant, ja podem dir que fa un mes que la ciutat arrossega nits de mal dormir, que és un fet, sens dubte, inèdit. No havia passat mai això. Avui tornen a pujar, de fet, les temperatures i en alguns punts del país els termòmetres es tornaran a enfilar fins als 42 graus, sobretot a Ponent i als punts més càlids de l'interior. De fet, amb les calorades, els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals restringits per perill d'incendi, que avui és extrem, és extrem. Com també serà extrem el programa d'avui, família, com us deia, en queden dos per marxar de vacances, però us prometo que avui tornarà a ser una edició del Matina Codina molt folla, entretinguda, 5 hores de directe amb tots els protagonistes del dia, tots els virals de la jornada i un passeig divertidíssim per l'actualitat, la informació general i la millor música matinera. Entre moltes altres coses, avui us explicarem la història del cotxe que li van robar a Quico Rivera, que, per cert, no només el va recuperar, sinó que avui torna a ser notícia perquè ha hagut de cancel·lar tota la gira d'estiu que tenia per diverses ciutats d'Espanya com a discjòquei per un problema greu de salut. Després us explicarem exactament què li ha passat a Quico Rivera. A més, sabrem què li ha semblat a la Mar Puga el concert de Chayanne d'aquesta nit, al Palau Sant Jordi. Repassarem els titulars més sucoses de l'actualitat del cor i les celebrities, i a més repassarem els moments més virals del món a la tele. I com sempre, l'última hora del temps i el trànsit, un recull de tot allò que vagi traient al cap durant tota la matinal d'avui. I per cert, no us perdeu l'última semifinal del campionat de pífies de la temporada, en què coneixerem quina és l'última cagada que es classifica per la gran final de demà divendres. Dit això, benvingudes i benvinguts al Matina Codina 1101, que avui arrencarem amb The Corrs, Breathless, amb la remescla del nostre gran amic i company Enric Font. Comencem amb tot un clàssic nostàlgic al programa d'avui. Una abraçada, alegria, cafeïna, bon dia, sóc l'Ernest Codina. Endavant amb el dijous!

0: ara tocarà escoltar Ricky Martin i una mica en la línia d'això que estàvem dient, que és que ja estem una mica carregats després d'11 mesos de fer ràdio cada matí. Escoltarem la cançó que hem versionat de Ricky Martin.
1: Ai, que buena!
0: Viva la vida loca.
1: Oh, claro.
2: Oh, qué buena.
1: Living. Con Cazorla cantando como Ricky Martin. Bueno. Maravilla. Bueno.
0: Sí, una interpretació que per mi és de Premi Grammy.
3: La Magna. Magna.
2: Increïble.
0: I el videoclip dirigit per la nostra Mar Puga. Aka, Aka. Steven Spielberg.
2: Ara, oh, yes. Hello, thank you.
0: El trobareu al nostre Instagram, @rac105. Vinga, escoltem una temporada loca de Ricky Martin en versió del Matina Codina per anar dient adeu ja amb la maneta, tot i que encara hi serem fins...

0: Peter Salvin.
1: Vale, pues ya estem.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Bravo.
0: És a dir, el so està molt bé. La cançó està ben cantada, està ben produïda.
3: Sí, senyor.
0: És que el videoclip és una fantasia.
3: Uah,
0: és dir, hi ha uns moviments de coreògrafs,
3: sí, sí, sí, sí,
0: bastant sexis, no?
2: Sí, molt sexy.
0: No sé si Marc Puga, també directora de coreografia, vols destacar algun moviment que t'hagi creat especialment la...
2: Home, sortim tots bastant sexis amb un dress code que... Carmen m'ha dit que tu no vas seguint.
3: Pràcticament tothom.
0: No, perquè jo faig
2: pràcticament...
0: el que vull en aquest programa.
2: Exacte.
3: Julio!
2: I sortim tots molt guapos i tal.
0: Sí.
2: Hi ha un moment que hi ha una persona d'aquest equip que surt espectacular,
0: sí,
2: tocant un instrument.
3: Uau, uau, uau.
2: No, no, no, no, no, no, no. Que ho expliqui ell.
3: No, no.
2: Per al·lusions.
3: T'ha parlat moltes vegades, molts cops, del air guitar.
2: Aquí.
3: Però no n'he sentit a parlar gaire, del air bass.
2: Ara.
3: Hi ha un moment de la cançó que fan un solo de baix espectacular.
2: Hi ha com una maqueta a la fina i tot.
3: Sí, sí,
2: i al final
3: sí,
2: del baix...
3: És ben bé que no s'entén res d'aquí.
2: Si volen veure Sergi Ferrer sexy tocant al sí, baix, que vegi el vídeo.
3: Ara.
2: Ja.
3: No és la primera persona que veurà Sergi Ferrer tocant un baix.
0: Veureu Xavi Cazorla entrant dins d'un arbust del
2: bueno,
0: part de Barcelona,
2: per
0: exemple. Moviments sexis de l'Alan Lillo.
3: Ui, ui.
4: Se t'està parlant poc d'això, eh?
0: S'està parlant
3: sí,
0: poc.
3: Sí, sí, sí. I tu, Ernest, estàs increïble perquè t'estàs posant com...
0: Hi ha un moment...
2: Esteu sexis. Esteu molt sexis, els quatre.
0: Hi ha un moment que, si voleu, com si fos allò del joc aquell de Buscando Wally, en què a mi se'm veu la panxa.
3: Ah, sí?
0: Sí, sí. Ja veig que la Mar Puga, quan munta els vídeos,
2: no
0: només es mira ella.
2: Home, sí.
0: Vale?
2: I, no, ja que dit-ho jo, ja, quan en surto jo bé.
0: Hi ha un moment que aixeco els braços i surt allà una mica doncs, tots els bacons en formatge.
2: Ara,
0: que...
2: ara pues, no ho he vist, l'he muntat jo.
0: Els oients juguin a buscar aquest moment.
2: Ara el buscaria.
0: I si el troben, que posin el símbol d'un pernil.
3: Sí.
0: Els comentaris.
4: Els comentaris. No, eh? No ho vist, res, a mi això em passa cada dia. Això és salut, collons. Que la panxa
0: jo crec que precisament és tot menys salut, això.
5: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.

0: avui el Sergi no entén els amors d'estiu, perquè estem en plena onada de nits tòrrides, però què és més tòrrid, Sergi Ferrer, que un amor d'estiu?
1: Ole!
0: No,
1: amor d'estiu, company.
0: Tant de bo tenir-ne un aquest any, jo.
1: Clar, a més, en aquesta taula ara hi ha tres persones, calculo jo, que fa anys que ni ensumem un amor d'estiu. L'Ernest en deu tenir 12 per setmana a l'estiu.
0: No venguis aquesta imatge de mi.
1: Quina vols que vengui? Cada dia vols una imatge diferent.
0: No, jo vull la imatge de tio que es vol centrar a la vida i que ho està intentant fermament.
2: Molt bé, Ernest.
1: I la Mar, que no, perquè no... Té pretendents, però no els vol.
2: No, jo tinc amors de Nadal.
3: El amor es la única locura que tiene sentido.
1: Vale, no hables más en toda mi sección.
4: Bienvenidos a First Day.
1: Coses que us passaran segur si aquest estiu teniu un amor d'estiu.
2: Hola,
1: a repassar-les. Número 1. Mai serà del mateix poble que tu. Ostres. És impossible. Estàs condemnat a enamorar-te d'una persona que viu a 700 quilòmetres o que viu al teu poble però se'n va a fer un Erasmus a Varsovia de 6 anys. I se'n va demà.
0: Oh.
1: Una altra cosa que us passarà amb un amor d'estiu és que us direu, saps què? No et preocupis pel tema de la distància, perquè ens podem veure els caps de setmana, ens podem veure els ponts, ni un dissabte. Oh. Si direu.
2: Exacte.
1: No us veureu mai més.
0: El primer mes t'envies un mail, unes cartes, uns whatsapps. No?
1: Exacte.
0: No.
1: Pensareu que, ostres, això, fixa't, us mirareu als ulls i diràs, això és cosa del destí. I no, no és cosa del destí. Passa que la urbanització on passes l'estiu és tancada i era ella o el jardiner. No, no era un tema de destí, sinó de descarte.
0: És veritat.
1: Hi ha una altra cosa que va tenir en compte, que és que us semblarà que és una història superromàntica, de dir, és que és increïble. Ja no és que m'enamori de tu, és que m'enamoro de la història.
0: Oh.
1: El que passa és que quan no treballes i vas borratxo des de les 3 del migdia, tot sembla romàntic, tot sembla millor, el xiringuito tot és una fantasia. Això, treballant 8 hores no et passa.
0: Et penses que ets Hugh Grant, no?, en una de les seves pel·lícules romàntiques.
4: Saps com triomfaves quan anaves a una altra urbanització que no era la teva i tu eres la novetat?
1: Carn fresca, eh?
4: Sí, llavors sí.
0: Se'n sortejaven.
1: A quina organització estiuejaves tu?
4: A una.
1: Ja sé quina és. Les promeses aquestes d'ens escriurem cada dia. No es complirà. El ràtio és el primer dia parlareu tota l'estona, la primera setmana parlareu cada 3 dies i el primer mes ja començarà a no respondre.
0: Per què? Perquè ha tornat a l'escola o a la feina, on sigui,
1: ara,
0: ja te n'agrada un altre.
1: Una altra cosa és que creus que és l'home o la dona de la teva vida i que hagués funcionat si hagués viscut a prop. No ha funcionat i no funcionaria perquè no heu viscut junts i no sap que ets un guarro. Sí, que dèiem, el xiringuito ets un tio guai, amb el collar de surfero, que descobreixi que fa 2 anys que no treballes.
3: Jo m'enamoro dels peluts d'estiu. Algun gosset que em trobo l'estiu.
0: Sí, això és una altra secció, Albert.
2: No parlem de peluts.
1: Sí, ara, més a buscar un cafè. Una cosa que descobriràs si rasques una mica és que aquesta persona té parella.
0: Ostres!
1: Una cosa que
2: no
1: passa als morts d'estiu. Però també et dirà que és que l'està a punt de deixar i que està molt confós o està molt confosa.
2: Torni la deixo.
1: I el que farà, quan torni al poble, Mar? Que se n'adonarà que és la persona de la seva vida i no li explicarà que ha estat amb tu.
2: Clar que no.
1: Però veuràs per Instagram com estan enamorats una altra vegada i tu diràs que és raro que ja no mira les stories.
0: De souvenir a la parella de sempre li portarà una sífilis.
1: Sí. No.
5: Recuerdo de Benalmádena.
1: Pensava que anaves a dir unes banyes i no. Ja anaves un pèl més enllà. Per acabar, companys, un dia t'adonaràs que passaràs per la seva ciutat i diràs...
0: Què?
1: Si la truco. I si la truco?
2: No caiguis.
1: I la trucaràs i no t'agafarà el telèfon.
0: No.
1: I li enviaràs els whatsapps i sortirà només un palitroque d'aquell. No sortirà el...
6: Visto. Palitroque, se dice visto.
1: Cállate, hormiga.
6: Porque es una abuela.
1: No te quede nadie en el hormiguero y sois 10 millones de individuos.
0: T'haurà reescrit el contacte, el nom del contacte, com a no agafar.
1: Sí.
5: No igual a poc.
0: Agafar. I jo us prometo que fa... qüestió d'un mes que em va escriure un amor d'estiu de quan jo tenia 15 anys.
1: Què dius? Ostres! Explica'ns això. Ai, la secció d'això i no la merda.
0: Em va escriure per Instagram. Ens vam conèixer quan jo tenia 12 o 13 anys. Estiuejàvem al mateix hotel i es veu que ella se'n recordava molt de mi perquè jo li havia agradat. Però jo no me'n recordava d'ella, sincerament. Un dia ens podríem veure i tal.
6: Ja vas
0: contestar allò de forma cordial.
5: Això no està bona, si no t'acordarien, eh?
1: Que tenia 12 anys.
5: Una potrilla així no s'orbida.
6: Has de quedar amb ella, remata la feina.
5: I ja me l'has cortat també, eh?
0: Bé, ara m'aconselleu fora d'antena.
1: Sí.
0: Perquè els comentaris que voleu fer no es poden emetre a RAC 105. Gràcies, Sergi Ferrer.
7: Matina Codina.

0: El bailoteo que ens fotrem aquest estiu, eh? Moltes nits sortirem, clar, home, s'ha de celebrar l'estiu, tot i que, a veure, Caral, bon dia.
1: I bona hora.
0: També l'hem de cancel·lar una mica aquest estiu, eh? Perquè, déu-n'hi-do.
1: Ai, sí, tu, mira, ara afluixarà una mica la calor els pròxims dies, però encara no avui, eh?
0: Sí. No, no, però 30 nits tòrrides a Barcelona, sí, aquest estiu, i és un estiu de rècords.
1: 30 ahir, 31 ja, perquè avui un altre cop.
0: Un altre cop, eh? Bueno, molt bé.
1: 30, eh? No va ser aquesta dada.
0: Sí, sí, l'he vist aquest matí, l'he vist aquest matí. No sé, com ho veus tu?
1: Recordem, mínima de més de 25 graus, vol dir nit tòrrida. Vull dir que no està malament. 25,9 avui al centre, al Raval.
0: Tu com estàs dormint, Abel, aquests dies?
1: Jo, que vinc del Maresme, i allà, vulguis o no, es nota una mica la diferència. Jo, quan vinc a treballar, vinc amb un gadget sobre el cotxe, que és una estació meteorològica portàtil que va enganxada i imantada sobre el cotxe, i em va mesurar la temperatura.
0: Això és conya o no?
1: No, no, això és ben real.
0: Sembles l'inspector gadget.
1: Una mica. Llavors vaig amb una aplicació al mòbil i em va dir la temperatura. I, clar, he sortit a casa, de Tiana, a uns 23 graus, i aquí al centre de Barcelona, per la Gran Via, per el carrer Aragó, estan a 26-27. O sigui, era una diferència que...
0: Perquè tu no t'enfies dels termòmetres aquests que porten als cotxes?
1: No,
0: del tot. Vols que sigui més científic,
1: jo,
0: això?
1: Vaig amb dades, i més tinc la gràfica, i és divertit després per mirar-t'ho. Vull dir que ja estic dormint millor que la gent que viu al centre de Barcelona, perquè aquí a Barcelona hi ha allò de l'efecte d'illa de calor urbana i s'acumula la calor, que és horrorós, ja et dic, 3-4 graus de diferència. I passant el Besòs, jo que vinc per l'autopista del Maresme, diguéssim, a la que passes el Besòs baixa la temperatura, i a la que entro pel túnel de Glòries hi ha pujat 2 graus de temperatura respecte al Besòs, que canalitza l'aire fred que ve del...
0: Tot això ho has de publicar a Twitter, has de fer vídeos, tio, són dades que les desaprofites.
1: Bueno, l'explico ara aquí.
0: Ahir explicàvem, per exemple, al Matina Codina, que també, segons un estudi científic, es veu que quan fa tanta calor ens afecta molt la salut mental, que estem més deprimits, que estem més tristos.
1: Ara ho entenc.
0: A tu t'afecta, no, això?
1: Jo estic deprimit per si, de per ser, doncs imagina't.
0: Molt bé. Escolta'm, i...
1: Una gana que tinc, per cert.
0: Pot ser, vull agafar una cosa que has dit fa un moment, sí, que és que dius que baixaran les temperatures.
1: Sí.
0: Quan i on? Perquè tinc la sensació que avui tornarà a fotre calor, no?
1: Avui, de fet, pugen.
0: Avui pugen, va, vinga, va, més.
1: Ahir va fluixar una mica, i avui, tensió, perquè sobretot cap a les comarques interiors de Tarragona, cap al sud de la Plana de Lleida, però també altres sectors interiors, pujaran 4 o 5 graus més respecte ahir. I avui...
0: Més encara.
1: Avui podem parlar de temperatures de 40-41 graus de nou, cap al sud del Segrià, cap a l'àrea més interior de la Ribera d'Ebre, el Priorat, puntualment 42 graus, es pot arribar als 40 en alguns sectors del Bages, i en general a l'interior del país 33, 36, 37. A la costa no tant, però ja passa allò de la xafogó. A la costa 30, 32, però amb molta xafogó. I llavors, de cara a demà comença a baixar cap a aquestes zones on avui puja més, demà ja baixa. I de cara a cada setmana afluixa la calor, però aquí a la costa, Ernest, no notarem tampoc gaire. Es notarà més a l'interior, que és on està pujant més. De cara a dissabte, diumenge. I dissabte a la tarda, fins i tot tempestes en algunes comarques del nord del país. Ja passa això, eh? Quan després de tanta calor
0: estan
1: les temperatures...
0: Vindran uns patacs d'aigua, unes pedregades d'aquestes, no?
1: Calla, no foti mal, podria.
0: No, no, jo agafo vacances demà.
1: Demà, eh?
0: I la setmana que ve la passo a la Costa Brava, no sé com pinta això.
1: Doncs ja t'ho diré.
0: Com ho veus? No ho saps encara. No. Voleu una notícia refrescant, matineros?
1: Va.
0: He llegit avui a La Vanguardia que a l'Antàrtida han assolit els 84,1 graus negatius sota zero, que és el registre més baix des del 2012.
1: No està malament, eh?
0: Tenim un món una mica boig, no?
1: Sí. També és una estació que està a una certa altura, però vull dir, a l'Antàrtida estàs a 3.000 i pico metres.
0: 84 sota
1: 84,
0: zero? Això es pot... es pot aguantar? Tu surts allà 84 sota zero i
1: quedes
0: petrificat, entenc.
1: Pell, ets pell. No pots. No pots, no crec que puguis aguantar més d'un minut a fora.
0: Això, diguem-ne que és un lloc on... un ganxo on agafar-se pels negacionistes del canvi climàtic, no? Ho veieu com fa fred?
1: No s'està escalfant el planeta? No treu l'altre.
0: Avui tindrem l'Abel Caral, que sempre és una alegria, perquè diu que està deprimit, però per mi és un tio collonut, molt simpàtic, i que ho explica tot amb aquesta clarividència i eloqüència.
1: Perquè tu m'ho poses fàcil, també.
0: Bueno, perquè ens estimem. L'Abel Caral i jo és una amistat de... És de gran petit.
1: Home, mare de Déu, un calçó curt que ara m'encepta.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Hem vist aquests dies gaudir molt a les graderies d'alguns estadis del Mundial de Futbol, com el de les semifinals, on va ballar, si no m'equivoco, o a la final, la Macarena. Aquí la teníem al costat de Calvin Harris amb aquesta cançó que és festiva, que és per celebrar la vida i per trobar l'amor. 6:36 minuts. Perep, 23 de juliol del 2026, ràdio en directe a RAC 105, ara amb les principals notícies del dia. Hem de parlar d'entrada de l'amnistia, perquè la Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Això després que el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional s'ho prenguin amb calma. També Salvador Illa reconeix que hi ha un problema amb les inversions de l'Estat a Catalunya i defensa el Consorci d'Inversions per solucionar-ho. Junts, però, li reclama que, si coincideix amb Sánchez de vacances, pagui el que deu. Més cosetes, en aquest cas sobre la corrupció. Alberto Núñez Feijóo responsabilitza Pedro Sánchez dels presumptes negocis corruptes de Zapatero i promet que, si governa l'any que ve, farà una neteja a fons de les institucions. El PSOE es planteja denunciar l'Eire Díez si les novetats del cas acorralen Ferraz. Cristina Narbona s'ha desmarcat de la presumpta trama que boicotejava les investigacions judicials que afecten el partit. Més coses, ho dèiem ara amb l'Abel, fa calor, avui en farà encara més, aquesta ja ha sigut la trentena nit torri de Barcelona, per tant, ja podem dir que fa un mes que la ciutat arrossega nits de no dormir bé, de mal dormir, un fet inèdit. A més, avui tornen a pujar les temperatures i en alguns punts del país els termòmetres es tornaran a enfilar fins als 42 graus, sobretot a Ponent. Quedarem desfets, és una calor, un sol que esquerda les pedres. Mare meva, quin any! I això fa que hi hagi una conseqüència, que és que augmenti molt el risc d'incendis. De fet, estem pendents de l'incendi a Cervelló. Els Mossos i els agents rurals han detingut també un home de 37 anys que hauria provocat 3 incendis forestals al Prat de Llobregat. No deixem aquest tema perquè els bombers esperen poder estabilitzar aviat l'incendi de Guadalajara. Pedro Sánchez demana de nou un pacte d'estat contra el canvi climàtic. I sobre la llei antitabac, el govern espanyol arriba a avisar que els inspectors de sanitat controlaran que es compleixi la nova llei antitabac que prohibirà fumar a les terrasses, a les platges o als concerts a l'aire lliure. El Ministeri recorda que les comunitats autònomes tenen competències per perseguir possibles infraccions i demana al sector de la restauració que no posi bastons a les rodes. Pel que fa a la pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal que traficava amb armes principalment a Catalunya. Els n'han requisat vora mig centenar, més d'un miler de bales i també llançacoets. El cop policial arriba enmig del repunt de violència relacionada amb el crim organitzat. Ho deixarem aquí, ho deixarem aquí. Hem de parlar de la Rosalia, però ho farem després. 6:39 minuts, fem una pausa, tornem de seguida. Al Matina, Codina Drac 105, ja amb la Mar Puga, que ve contenta i molt excitada perquè ahir va veure Chayanne en directe al Palau Sant Jordi. Ara tornem.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp.

0: aventura de navegar.
1: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent, és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
1: Molins de Rei.
0: Mataró.
1: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
2: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
0: Xarxa Hyundai de Barcelona.
3: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
4: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: amb aquesta cançó obscureta, però que s'enganxa,
1: Yeah.
0: Passant dos minuts a tres quarts de set d'aquest matí de dijous. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Chayana. Ah. Ahir, el Palau Sant Jordi es va convertir en una mena de casament gegant, no?
1: Uà, jo deia, vindran bombers en algun moment, perquè allò era foc, eh? O sigui, mai he estat a un concert tan hot. Com es mou el Chayanne? Com sua?
0: El seu 58 tacos, eh?
1: 58 tacos. Estava amb l'Albert Buscarons, que ja sabeu tots que som companys i amics de concerts, i em deia, però ara, Marc, tu et faries aquest senyor? Dic, Albert... O sigui, la pregunta és tu no. O sigui, qui no es faria aquest senyor? Va ser increïble. Quin show, quina posada en escena. Les llums, com cantava. Tot.
0: Tampoc era la posada en escena de Lady Gaga o de Rosalía de Beyoncé, no?
1: Per mi, molt millor.
0: Sí.
1: O sigui, no necessitava més. Molta llum, un cos de ball. O sigui, com ballaven. Un show. T'agrada o no?
0: I l'edat no passa factura, diguem-ne, en aquests moviments sexis, no?
1: No.
0: El tio està en plena forma física, no? Entrena, diguem-ne, que va al gimnàs, aquest
1: home,
0: senyor.
1: Home, alguna cosa fa, segur. I que parla molt, eh? Parlava molt, no callava.
0: Massa, potser, fins i tot.
1: Mira allò, però que canta, Chayanne. Que calla-te.
0: Aquesta va ser la més celebrada. Explica'ns una mica quin van ser els greatest hits de la nit.
1: Sí, va obrir el concert amb Salomé, que l'acabem d'escoltar, i el va tancar amb Torero, amb aquest tamacle que vam veure des del final de tot, perquè fem aquella estratègia de marxar els primers del Palau Sant Jordi i no pillar tota la caravana, no? I jo quan va començar, Ernest? Bueno, em vaig emocionar, perquè al final, escoltar Torero en directe, que és un himne de la música petarda i hortera, que és la que a mi m'agrada,
0: sí.
1: Home, és com un... Ho vaig posar al meu Instagram, és un checklist.
0: Capeja, fa el Torero.
1: No, ballen, natureja. Però fa el típic moviment del Torero, sí. Bueno, increïble, és que va ser molt gros, de veritat.
0: Ple, al Palau Sant Jordi?
1: Pleníssim.
0: Sí?
1: Sí, feia temps que no el veia tan ple. Sí,
0: ven tiquets, el tio, encara.
1: I tant, sí, heavy, molts fans, molta gent amb pancartes, amb rams de flors, és molt bé.
0: A les 9 ens et donaràs més detalls i no sé si has pogut gravar algun document d'àudio...
1: Perquè... Alguna coseta, coseta posarem després.
0: Doncs va, 11 minuts i les 7 és tard i anava a dir que vol ploure, però em sembla que no.
1: No té pinta.
0: Quines són les efemèrides i commemoracions d'aquest 23 de juliol?
1: Doncs mira, avui fa 15 anys que moria aquesta persona. La Amy Winehouse, una de les veus més influents del jazz, del soul, de la música, vaja, del segle XXI. Tenim quatre curiositats de la Amy, i és que va guanyar 5 premis Grammy en una sola nit a l'any 2008.
0: Pocs em semblen.
1: També la cançó Rehab, molt coneguda, molt famosa, està inspirada en la seva vida real. Ja està.
0: Sí, perquè ella hi va haver d'anar, malauradament, a rehabilitació per les seves addiccions, sobretot a l'alcohol.
1: Sí, 100%. La va escriure després de que el seu representant li suggerís justament això, anar a rehabilitació, i ella s'hi negués. I finalment va entrar tristament en el conegut Club dels 27, que és aquesta edat on van morir altres artistes, com Jim Morrison, Kurt Cobain o, en aquest cas, la Amy Winehouse.
0: Al tram final de la seva vida se li van poder testimoniar algunes actuacions bastant lamentables, que la noia no es podia aixecar ni del sofà, l'havien d'anar a buscar amb una furgoneta amb vidres tintats, portar-la a l'avió privat,
1: sí.
0: I va protagonitzar alguns moments de certa borratxera al damunt d'alguns escenaris. Bé, doncs la recordem avui, una de les veus més importants del soul, l'R&B, el pop a nivell mundial. 15 anys ja fa de la mort d'Amy Winehouse. Què més, Puga?
1: 23 de juny. Doncs mira, el 1973 el president dels Estats Units, Richard Nixon, es negava a lliurar les gravacions que l'implicaven en aquell famós escàndol de Watergate. I el 1881 es funda la Federació Internacional de Gimnàstica, un organisme esportiu internacional que és el més antic de tots els esports moderns.
0: No hi he estat mai afiliat jo, per motius evidents.
1: Ja estem escoltant una màquina d'escriure, perquè va ser el 1829 quan William Austin Bart patenta als Estats Units el tipògraf, un precursor de la màquina d'escriure. Època de veneres, per dir que és el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins. Visca el mar i visca el Mediterrani. De la flota
0: d'ultramar. Jo la setmana que ve seré una balena. Allà a la Costa Brava ja veureu com trec el xorro d'aigua. Allà a primera línia de mar. Vinga, quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: L'actriu Elvir Mínguez avui fa 61 anys, perdona. L'actor Woody Harrelson en fa 65, l'actriu Clàudia Sales en fa 32, també l'activista Mònica Lewinsky, en fa 53.
0: Home.
1: I acabarem amb el protagonista de Harry Potter, l'actor Daniel Radcliffe, que en fa 37, ja era un nen, a la primera d'en Harry.
0: Passen els anys, Marpuga, Mònica Lewinsky, tu no te'n deus en recordar de, que era la becària de la Casa Blanca amb el Bill Clinton, i va haver tota la polèmica que es van embolicar, i va haver una taca d'esperma que ho va delatar tot plegat. Coneixes aquest cas? No
1: conec
0: coneixes,
1: el cas, no sabia que era ella.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs avui fa anys.
0: 7 minuts i mig i les 7 del matí. Avui el hit per sortir al llit és tremendament evident.
1: És evident i te'l deixo triar, perquè avui fa 15 anys que ens va deixar la Amy Winehouse i t'he deixat dos temes perquè ens triguis. O Valerie, o Valerie... Sí.
0: Jo crec que la gent del matí a Codina és molt d'aquesta.

0: Amy Winehouse i el seu llegat musical. Fa 15 anys que ens va deixar aquesta veu, que tant de bo encara continués viva. 4 minuts i les 7 del matí, bon moment per saber què diuen els astres, els zodíacs, si tindrem sort avui i si hem de fer alguna cosa especial.
1: Ah, compte!
0: La nostra bruja Lola ens ho explica.
1: El lío. Avui, si ets lleó, el foco és per tu. El sol sembla donar-te una empenta extra i tot allò que facis tindrà un impacte més bo i més fort de l'habitual. Els peixos, la intuïció serà el teu superpoder. Una decisió presa amb el cor avui et pot portar una sorpresa molt agradable. Per tant, no pensis amb la ment, sinó que deixa't guiar pels teus sentiments.
0: I a veure si t'estampes.
1: També. No, home, no. I si ets taura, la sort et somriu en els petits detalls. Un canvi de plans, una oferta inesperada o una trobada casual, compte, pot acabar convertint-se en el millor moment del teu dia avui. Per tant, un dia de sort. I avui, una curiositat, i és que l'objecte de la sort són les ulleres de sol, avui.
0: Com tornem?
1: Les ulleres de sol avui sí. Donen sort. Per tant, poseu-vos ulleres de sol, perquè encara que no les necessitis, avui portar-les una estona, et recordarà que cal mirar al costat més brillant de les coses.
0: Molt bé.
1: Compte.
0: Vaya patillada, també.
1: Eh? Ah, no, que ho llegi. Bueno, per això t'ho llegeixo.
0: Et posa les ulleres de sol, entre altres coses, perquè em farà molt de sol. 4 anuncis i tornem al Matina Codina. Gràcies, Marc Puga.
1: Ah, tu.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.

0: coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Això només passa
5: al Jacardes.
6: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Josmar. Ostres. El nostre Josmar.
7: Home!
6: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
7: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Josmar. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja, podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més.

0: Vino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
3: Mira, bon dia, Alan Lillo.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bon dia, Sergi Ferrer.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Sí.
3: Bon dia, Marc Puga.
6: Hola.
3: Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina, i jo crec que el primer que hem de dir és que Xavi Cazorla s'ha pelat, per tant, calbot, no?
6: Hola, Xavi, t'has tallat el cabell.
4: Que tonto tallar-te el cabell.
6: Per què?
5: El Sergi se l'ha tallat i ningú se n'ha adonat.
6: Hola, en sèrio, Sergi?
4: No, fixeu-vos-hi.
3: No, perquè
6: quina llàstima.
3: El Sergi no ha anat a tallar-se els cabells, el Sergi ha anat a esculpir-se. És diferent,
4: sí,
3: eh?
4: És diferent.
3: Jo, per exemple, que malgrat els trasplants, encara no és que tingui una cabellera tremendament increïble,
4: sí?
3: Jo vaig sempre a la perruqueria, diguem-ne, a polir.
5: A repassar.
3: Perquè si tallo ella, m'entens...
6: No,
4: jo us he de dir una cosa, jo també me'ls vaig tallar, tot i que no es noti, però em vaig rapar ahir.
6: Però per què ahir veu anar tots a la pèl?
4: No, jo em rapo cada dia.
5: Coses de tios.
4: Clar.
5: Ah. No, ja, com brilla. Ens hem sincronitzat els tallats de cabell com les dones que estan molt juntes i se'ls sincronitza la regla, doncs igual.
6: Sí, vale, ara us entenc.
5: És la nostra regla.
3: Voleu seguir amb la conversa de la barberia o preferiu celebrar que demà és l'últim programa de la temporada?
5: Oh, que llarg es farà.
6: Celebra-ho!
5: Que llarg es farà.
4: Carilla.
3: Escolta'm, avui és dia gran en aquest programa perquè anem a dinar a Can Jovany.
5: Ostres! Hola, família!
3: No esteu preparats, no teniu el paladar preparat.
5: Tinc la brasa allà, ja tinc la brasa a punt, eh?
4: Sí?
3: Sí, que,
5: va tot a punt.
3: Què ens oferiràs avui, Nando, a
5: molta
3: Can
5: carn.
3: Jovany?
4: Quants plats?
5: Molta, 14 d'entrants.
4: Ah, escolta, ostres. Jo voldré provar... Bueno, ja els he provat moltes vegades perquè m'encanten els canelons aquests mítics que fas tu.
5: Aquests te'ls pots anar a buscar a l'ametller, jo et faré una altra cosa.
3: Ah. Crec que no és en plural. És a dir, crec que és un canaló.
4: Sí.
5: Clar, entre 14 plats més, sí, no? Com deia Nando ara.
4: Sí. I xupa-xup de foie, si pot ser.
5: Valen.
4: Tu ja has anat, Ernest, al Can Jovany?
6: I què?
3: Sí. I a mi m'agrada molt una delicatessen que serveix per començar, que és una esferificació d'oliva.
5: Valen, sí, que aquella que té com oli per dins.
3: I després sembla una tonteria, però porta una mena... Ara no porta uns fuets petits, molt petits.
5: Sí, que estan penjadets, que són els que trec els casaments.
3: Són tremendos.
6: Que bo.
5: L'oliva aquella és ben parida,
3: tot, tot.
5: El platet aquell que ve, té forma d'oliva ja perquè queda dins l'oliva.
3: Exacte.
5: La mossega si es desfà.
4: I al Cazorla li agrada molt, de tot una boda, el que més li agrada és un risotto.
5: Valen.
4: Sí, és un gourmet.
5: També m'han dit que tu vas molt al McDonald's. Vull dir que... Tampoc sé si estàs tu en condicions de dir gaire.
4: D'acord.
5: Però, ben dit, Nando, ben dit.
3: Tot molt ben cuidat. Deixa'm dir que l'entorn és incomparable, allà a Sant Julià de Vilatorta, a Folgueroles, que és un entorn bonic, i a la meva comarca. I parlem del personal.
4: Oh.
3: Quin tracta el personal.
5: Sí. La Morena ho fa bé,
3: Sí.
5: Fa bé, la Morena estarà allà, qualsevol cosa que vulgueu.
4: És un sol, la Morena.
3: Tu podràs venir a saludar avui o no?
5: Jo vindré a saludar, sempre vinc al final una estona. Ei, què, com ha anat, família? A veure-ho?
6: Bueno,
3: això si no tens un dels 800 caterings que serveixes.
5: És igual, vaig al càtering, serveixo i entre plat i plat del càtering vinc i saludo.
7: Ah, hola, què tal? Soc Jordi Cruz. Jo no vinc mai a saludar. Jo sempre estic allà tancat.
3: Però estàvem parlant del Nando,
4: ara. No estem parlant de tu, ara. Convida'ns al teu restaurant.
7: Exacte. És que jo tinc també moltes estrelles Michelin i és veritat que va venir una vegada l'Alan Lillo al meu restaurant. Es veu que tenia Covid i no ho sabia, no es trobava bé.
4: Per què ho ha explicat, Jordi?
7: Va demanar si em podia posar un tàper. I li vaig dir que no, que es foti.
4: Es foti.
6: I com ho saps, Jordi?
7: Només ha pagat 300 euros.
3: És un comportament molt poc d'estrella Michelin demanar un tàper.
6: Com tant és un tàper a l'àbac?
4: Ets un mort de gana.
8: És que em trobava malament, no tenia gana, que el dia següent vaig descobrir que era per Covid. I, hosti, clar, després de pagar quasi 300 pavos, anava amb la meva dona... Però ja vaig dir, em puc endur alguna cosa de menjar?
4: Com t'has d'esferificar una cosa i fotre en un tàper?
3: Quan vas a un lloc d'aquests has de tenir actitud de ric. És igual, tu has de semblar que no t'importa.
4: Sí.
8: No,
4: hauries d'haver dit, mira, és que no està bo, Jordi, no m'ho penso menjar. Em vaig a casa.
3: Va, avui anem a celebrar que s'acaba la temporada de Can Jovany i abans de res més, una infopuga rapideta.
6: Rapideta, sí, anem a casament. Vinga, perquè ara és època, no?, d'anar de boda. Doncs us porto una historieta que no és massa bonica, però és d'aquelles que...
3: Ja hi som.
6: No, sí, perquè aneu en compte els casaments. És d'uns nuvis que acaben de sortir de l'església i tal, i fan allò de tirar l'arròs, no?
4: Claro.
8: Viva los novios.
6: Viva los novios.
8: Que alegria.
6: Doncs al nuvi, un gra d'arròs li va entrar dins l'orella.
4: Ostres!
6: Sí.
3: Vaya punteria.
6: Es va quedar encallat al conducte auditiu, fent-li, clar, molt dolor, molta molèstia, i en lloc de continuar la festa, evidentment, van acabar aquest casament d'urgències. Per tant, un missatge clar avui per tothom, i és que és època de casaments, aneu en compte a l'hora de l'arròs, perquè hi ha gent que el llença amb molta...
3: A molts llocs no te'l deixen ni tirar, ja. Has de tirar pètals.
6: Amb molta èmfasi.
3: No sé què és.
8: És veritat.
4: Que està ple de garrulos,
3: Bueno, doncs, i què va passar? Com va acabar la història?
6: Que va anar d'urgències pues i el senyor... No? Té... No, home, no, com s'ha de morir per un gra de arròs a l'orella.
5: Ostres, però es va fer el convit igual, perquè, o sigui, tu penses, està bé, bé...
6: Sí, no, la gent va anar a dinar i
5: home,
6: va fer la festa...
5: Home, és que jo vaig a dinar.
6: Però sí, sí, els nuvis van acabar d'urgències.
9: Bueno, jo vaig anar a una festa que una persona a la pista de ball es va trencar una cama i la festa va continuar.
6: Ah, sí, jo hi era.
9: La festa va seguir amb l'homenatjat encapçalant els balls.
3: La meva germana, no?
9: Ah, no, no, no era, no.
3: Escolta'm, un dia d'aquests farem anècdotes de casaments perquè
6: perfecte,
3: tinc un bon amic que és el Josep Espejo, que porta 50 anys fent de DJ a casaments i m'han explicat alguna de molt grossa.
6: Ah, fem.
3: Una, per exemple, és que una abella va picar la núvia just a la cerimònia, aquí al llavi.
5: Què dius?
3: I va estar tot el casament que semblava la Carmen de Maire.
5: Uau, que guapo!
3: 7 i 5.

0: parada sonada fet és la número 1 del món, la Shakira, amb una de les cançons del Mundial al costat del raper Burna Boy. Tot i que hi ha gent que ja està una mica farta, eh? De l'OE, OE. Està, home.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Ens posem al dia amb els àudios del Xavi Cazorla. Bon dia, Xavi.
3: Hola, i començarem una mica encara amb ressaca del Mundial d'Espanya, perquè a Telemadrid, a un dels programes aquests d'enaltiment del feixisme que fan, el tertulià Carlos Cuesta, que era un clàssic d'intereconomia i tal, va intentar donar-li la volta a tot i relacionar la gent que hi havia al carrer amb un tema que seria fer fora Pedro Sánchez.
4: Y la respuesta fue unánime, fue unánime. Sí. Es que ayer hubo 2 millones de personas en la calle. No quiero ni saber, solamente en la recepción, no quiero ni saber cuál ha sido el número de personas totales que vibró con el tema de la selección. Yo salí del partido el domingo, que estaba en casa de unos amigos, y cuando salgo, que estábamos en la zona de las ventas, aquello era una auténtica maravilla, una auténtica gozada. No había más que coches con banderas por todas partes. Estaba todo repleto, estaba todo repleto. Pues eso es un mensaje clarísimo.
5: Bueno, y los que vivíamos
4: no convocaran elecciones, claro. Pero la elección ha quedado convocada.
3: Bueno, convocar eleccions, perquè hi havia molta gent al carrer celebrant,
0: sí,
3: que la Roja havia
0: guanyat. Espanyoles, no? I què té a veure això amb Pedro Sánchez?
3: Una cosa porta l'altra.
6: Sí, rasques una mica, arribes a...
7: ¿Qué va a tener que ver? Pues que la gente está con ganas, la gente se siente patriota y lo que quieren es el cambio.
0: Sí que és veritat, sí que, la selecció és una de les coses que uneix bastant tots els espanyols i en... alza una mica el patriotisme i el nacionalisme aquest extrem, eh?
8: Sí, pero bueno, luego está el caso de Javier Bardet, por ejemplo, rarísimo, animando a España como un loco, entonces, bueno, ¿qué quedamos? Oh. Pero tú no eres antipatriota por quién está ahora...
6: Sí, perquè està com normalitzat, és com, tu pots no mirar futbol tota la teva vida, però quan juga Espanyita, quan la cosa comença a anar bé, et pintes la cara i ole ole, sí. Espanya, Espanya, perquè i ningú et diu res.
0: La gent ho passa malament econòmicament, llavors s'agafa aquí, s'agafa aquestes mini-celebracions.
8: Horrenda.
0: I, per cert, el que ha de fer Javier Bardem és treballar, perquè jo no paro de veure el de festa en festa. Ara. De partit de futbol en partit de futbol.
6: No,
0: i l'altre dia estava també al concert de la Shakira allà, desencadenat, que semblava que portés 4 gin tònics.
9: Te digo una cosa, ¿cuántos mundiales de España ha ganado la selección? ¿Cuántos mundiales ha ganado la selección mientras gobernaba el Partido Popular?
6: Ninguno.
9: La respuesta es cero. Gracias,
10: Pedro
9: compañeros.
10: Bueno,
9: con el gobierno socialista hemos ganado 2 mundiales.
0: Gracias a tu,
6: madre.
9: Bueno, pues sí, ara que ho dices, sí.
0: Què més, Cazorla?
3: A veure, seguim una mica tocant aquest tema del Mundial, ressaca grossa, perquè sense deixar això a les xarxes, estan anant a fons últimament, sobretot al meu Twitter, que és 100% argentins, al meu Twitter, comentant coses, amb una gran teoria de la conspiració, que és el que va fer que l'Argentina perdés el Mundial. Val, us diré així una dada random. FBI estava a l'estadi.
0: Sí?
3: Sí, sí, sí. I havien, els familiars dels jugadors estaven amenaçats.
11: Que sí fue un castigo por reivindicar las Malvinas.
12: Argentina la voltearon por un solo motivo. Porque hubo un acto de rebelión de unos chicos que juegan al fútbol y que subieron o que mostraron una bandera al mundo que decía las Malvinas son argentinas.
11: Que sí fue porque el equipo estaba roto e inestable.
13: ¿Qué pasó ahí en ese vestuario?
11: O que sí fue porque España llegó a la final para esconder un caso de dopaje en la selección de Francia.
14: Un jugador francés habría dado doping positivo. Entonces la FIFA le dijo, hay dos opciones, o se hace un escándalo a nivel mundial o te dejas con España.
11: Son algunas de las conspiraciones con las que Argentina, en otro alarde de mal perder, intenta justificar su derrota ante España. Los propios dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentina le habrían confirmado que todo estaba amañado para que ganase España.
15: Apretaron a la familia de los jugadores y apretaron a los jugadores, porque Argentina no podía ganar esa final.
16: El FBI estaba en el estadio para detener a Chiquitapia.
3: No sé, el Chiquitapia es el presidente de la Federación de Fútbol Argentí, que es veu que té uns tejemanejes i uns negocis als Estats Units, que blanquejava pasta i van dir, pues, o os deixeu guanyar o detenim aquest senyor. I les famílies dels jugadors totes amenaçades. Llavors deien, no es van veure les famílies dels jugadors, l'Antonella no hi era al camp.
0: Uau.
3: Alguna cosa va passar.
0: Ja, no. Puta, quina creativitat a l'hora d'inventar excuses per justificar una derrota. Quin mal perdre per part de l'Argentina.
6: Per estar amenaçada l'Antonella, el Messi va fer un xut cap al final del partit, una rosqueta que va intentar fotre-la, que dic, jo no sé si li compensa tant el Mundial com perquè li...
3: No, pues yo no entendí nada de todo esto de la amenaza. No,
6: hablaron muy rápido, ¿no?
3: Sí, que de hacerme un dibujo con lo de Peppa Pig, yo lo entiendo mejor, claro. Y no me hicieron caso.
0: De fet, després ens ho explicarà Sergi Ferrer, però fins i tot hi ha algunes corrents que demanarien repetir la final del Mundial.
6: No, flipareu.
0: Sí. Fliparem. Bueno. Bé, parlem d'una altra polèmica, en aquest cas vinculada a una gran amiga de Mar Puga.
6: Home!
17: Oh! És molt fort.
6: Ei, Sachinova!
0: Què passa amb la Chenoa?
3: Pues que yo le hice la cobra. Toma ya, vamos. No, no és només això, sinó que és una història, crec que és una història que hauria de fer que el Basté i l'Ostrell suspenguessin les seves vacances i vinguessin a fer un no sé, un dispositiu
5: especial. Sí,
0: aviam, per què?
3: A veure, una noia denuncia que li van robar un gos l'any 2024.
8: Ai, pobreta.
3: Pobreta, sí. I aquest gos, misteriosament, el veu un dia en una foto i qui el té en braços és la Chenoa.
0: Oi.
10: Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, realmente no fuera Chloe. Y si es mi perra Lola, que llevo años buscándola porque fue robada. Ahora que tengo vuestra atención, quiero contar mi historia. Me llamo Cristina. En diciembre del 2022 yo compré a una perrita pomerania. Yo luego os voy a dejar todas las fotos, todas las evidencias y demás. En Tenerife, era un regalo para mi hijo. Y a mí a la perrita, bueno, pues me la robaron en abril del 2024. Estuve buscándola, pedí las cámaras del recinto donde vivía, porque era un hotel y también eran pisos de propietarios. Y tras insistencias, el propio hotel fue el que me dijo que como era de noche, no se veía nada en las cámaras, entonces que no me podían ayudar. Decidí ir a poner la denuncia.
3: Vale, jo segueixo jo perquè la història és llarguíssima, eh? Llavors, ella fa una denúncia, fa 2 anys sense cap notícia del gos i de cop un dia la veu a la tele que la té la Chenoa, una foto de la Chenoa amb la seva gossa que ella presenta com a Chloe.
13: Que
3: heavy. S'informa una miqueta i resulta que la Chenoa va adoptar aquest gos. El va adoptar d'una protectora de Màlaga i ella deia, hòstia, em quadra una mica per la zona que podria ser. O sigui, ella no acusa la Chenoa d'haver robat el gos, sinó d'haver-lo adoptat sense saber l'origen.
6: Clar.
3: I clar, mirava fotos i diu que es veu que els dos gossos s'assemblaven molt, tenien una mateixa cosa a l'ull, tenia
0: també,
3: un atac al mor, un atac al front que era igual, o sigui, era com, és que és el meu gos. I ara està intentant a veure què passa. Que suposo que la Chenoa no crec que li digui sí, toma, queda-te mi perra.
0: Però
13: ha
0: demanat prova d'ADN, eh?
13: Sí.
6: Els gossos adoptats o comprats, que s'han d'adoptar sempre, a partir dels 2-3 mesos han de tenir un xip, que en aquest xip surt la persona que és propietària.
9: Claro, el xip lo hace para la controlada
6: no,
9: vacuna del perro.
6: No, un xip de control. Jo, el meu gat està al meu nom, i jo si el perdo, algú fa pip, com si fos un producte del Lidl i me'l tornen.
9: Gato es tonto.
0: Bé, veurem com acaba aquest segrest presumptament involuntari. Albert, acabem, si us plau.
8: Aviam, com a expert en peluts, jo crec que aquí més que una prova fer un altre tipus de prova.
6: Focalitza.
8: Què és? Agafar el gosset, posar la Chenoa a una banda i aquesta noia a una altra, deixar-lo a la meitat.
3: Com el Pulpo Pol, quan deia lo de les prediccions.
8: Exacte,
3: eh?
8: I de cop i voltes, amb qui vols anar?
6: Però
8: amb el papa o amb la mama? Deixeu-me parlar, collons.
6: Ja és una merda que estàs
0: dient. Ho deixem aquí. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
3: Seguirem atents a aquest tema.
0: Si us plau.
4: Bisbal se la cepillo a Chenoa.
3: Ahí estamos, gracias, y luego le hice la cobra.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
17: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105.
18: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
20: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
21: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
21: El que he dit?
22: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
21: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
23: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Jo me voy a Ocasión Plus.
1: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Cada dia més catalans i catalanes comparteixen aquesta manera de començar el dia. Llevar-se. RAC 105 i

0: montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
1: Hem escoltat una de les sensacions d'aquest estiu, Calmadet, aquesta que firma DJ Goja, amb Jason Derulo, mi chico. Però un segon, és que ara tenim un petit problema.
2: Passa res, Ernest.
1: No, sí que passa, sí.
2: Bueno, si vols que anem parlant, avisa'ns.
3: Què ha passat? No s'ha tocat un becario?
1: Ja està, espera, espera.
3: Sí.
2: Però a què tele te vas, tu, Josep?
3: Mediaset.
2: Ah, si se puede decir ya.
4: Nos vamos a una televisión que es argentina, Josep, me dicen.
3: Nuevo canal, el nuevo logo.
1: Espera un segon, ja em sé tenim el Pau per aquí. Pau.
5: Hola.
1: Hola, aquí hi ha el Pau per aquí.
5: Ah, sí, a totes.
1: Soc l'Ernest Codina, no sóc un desconegut. Hola, Pau, guapo.
5: Hola.
1: Ah, mira, sóc l'Ernest Codina, no sé si coneixes un programa que es diu Matina Codina. Matina sí. Codina! Doncs et truquem per felicitar-te. Ja sé que avui no és el teu aniversari, que és el dia 27, però nosaltres ja estarem de vacances el dia 27, així que, guapo, per molts anys!
2: Per molts anys, Pau!
1: Tu ja no ni t'endeus en recordar d'anar a l'escola, no? Has anat a algun casal d'estiu o estàs senzillament de vacances disfrutant de l'estiu, guapo?
5: A unes colònies de 15 dies.
1: Que guai! Ai, que on, on? I què heu fet? Quines activitats? Eren unes colònies especials?
5: Les del Jordi Turull.
1: Ah, les del Jordi Turull. Molt bé, no sabia que el Jordi Turull feia unes colònies.
6: Sí, a mi m'agraden més les del Puigdemont, que són una mica més lluny.
7: Sí que les fa, sí.
1: I quines activitats heu fet aquí en aquestes colònies, Pau?
5: Hem pujat muntanyes.
1: Val.
5: També hem fet activitats.
1: Sí, i suposo que piscina, no? Perquè amb aquesta calor devíeu tenir ganes de refrescar-vos, Pau.
5: Hi havia riu, no piscina.
2: Valent! Ostres, el riu hauria d'estar congeladet, eh?
1: Sí, una cosa així...
5: Sí, molt.
1: Una cosa així natural, a l'aire lliure.
7: Que maco.
1: Per cert, que sapigueu que fa de Diable i juga amb vol.
2: Wow.
1: Amb quin equip? Amb quin equip jugues amb vol, tu, Pau?
5: El Mataró.
1: Ah.
6: Sí, senyor. Hi ha gran escola, per cert,
1: Embolistes.
6: Embolistes.
1: Suposo futbolista.
2: Volen.
1: Embolista, no?
2: Pilotamanistes.
6: Sí, senyor. Escolta, quina és la teva posició preferida? On t'agrada jugar, tu, Pau?
5: Un què?
1: Deixo igual. Pau,
2: manera.
1: Ho deixarem aquí. La teva família et vol dir que t'estimen molt, de part de la mare, en Jan i en Marc, que continuïs així, que ets un nen genial, entesos? Feliços 10 anys, guapo.
5: Gràcies.
1: Gràcies, guapo.
6: Abraçada.
1: El Pau, que si juga amb vol, deu ser alt com un Sant Pau.
0: A les 9 d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè són fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Molta energia i ganes de ballar. Déu-n'hi-do com combinen de bé aquestes dues veus, les de Roser i Bruno Mars. A paté. Bon dia, Abel Caral.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Hola.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Un dels titulars és que portem 30 nits tòrrides de més de 25 graus a la ciutat de Barcelona, a un estiu de mal dormir, de rècords, fins i tot aquells 40,9 graus que va registrar l'Observatori Fabra. I jo crec que Catalunya continuarà sent un forn, no? Almenys pel que tu pots llegir els mapes.
1: Sí, sí, més no avui, perquè després sí que demà i cada setmana sobretot afluixa la calor. Mira, deixa'm dir que a Barcelona, al centre de Barcelona, al Raval, l'any passat, en tot l'any, vaja, hi va haver 18 nits tòrrides, mínimes de sobre.
0: I ara portem un meset.
1: I ara, que estem tot just, no? Finals de juliol, en portem ja 30, eh?
3: Jolín!
0: Bueno, hem de muntar un negoci d'aires condicionats, de gelats, no? Jo crec que aquí fotríem la primera pela, eh? Molt bé. Que no sabria per on començar.
4: Però no t'estaràs tota la nit menjant gelats.
5: No, però per tirar-te'ls per sobre. El líquid del Calipo, quan te l'acabes, te l'has de tirar per sobre.
0: Sí, però allò és enganxifós de collons.
1: És molt enganxifós, eh? Sí. És molt enganxifós. Doncs avui més... Després també es pot llepar. Vull dir, hi ha l'opció després que algú llepi el líquid del Calipo. Avui...
5: Molt bé, Abel, quina frase més descontextualitzada.
0: Va, podem fer el temps, si us plau? Va.
1: Avui més calor. Sobretot a les comarques de Ponent, sobretot cap al sud de les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, i recuperem els 40 graus, que es podran assolir cap al sud de la plana de Lleida, cap a l'interior de l'Ebre, a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, també cap al Priorat, al Bages puntualment poden arribar als 40 graus, 41, i cap a la Ribera d'Ebre fins i tot ens podem acostar a arribar als 42. En general no farà tanta calor, però en tot cas 34, 36, 37 a l'interior els tindrem. A la costa no tant, ja ho sabem que no puja tant, però tampoc baixa tant a la nit, eh? Això que deien de les nits tòrrides. A la nit costa més de dormir, de dia no puja tant, però l'aixafogor és marcada. Serà marcada màximes al litoral de 30 graus, més o menys, i es reforça el vent de marinada a la tarda, eh? Compte que amb tanta calor, la baixa humitat a l'interior i el vent de marinada, el risc d'incendi és extrem en molts sectors del país. Sí. I sense tempestes de tarda, avui no s'espera pluja enlloc.
0: Doncs un ambient que es mastega, un pronòstic que sembla del desert.
1: Un ambient que es mastega,
0: Sí. Jo surto al carrer i dic, no us passa?
1: Sí,
0: una queixalada aquesta aire.
1: És molt gràfic.
0: Sembla una previsió del temps del desert del Sàhara. Gràcies, Abel.
1: Vinga, de res.
0: Ara les notícies amb el Pep Tormús.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: La veu del rigor. Pep Tormús, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Comencem amb una mala notícia. Hi ha 8 ferits per una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
6: Sí, una explosió causada per una fuita que ha provocat una gran flamarada. Dos dels ferits estan greus. Ha passat a l'entorn de l'estació del metro de l'L5 i l'L1, on aquests dies hi ha en marxa unes obres. De moment s'ha recomanat als veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís. Això al metro i a Rodalies, un esfondrament a les obres de l'R2 a Montcada i Reixac talla 3 línies. Va passar ahir la tarda un esvoranc enorme que van passar-se una grua de grans dimensions. Això va passar en un dels pous de les obres que està fent Adif per soterrar les vies del tren. Per sort, en aquest cas, no hi ha hagut ferits.
0: Perquè el que portava la grua em sembla que va sortir just a temps, no?
6: Això és el que va molt perillosa. De fet, el pla alfa dels agents rurals és vermell a bona part del país, gairebé 500 municipis en perill molt alt o extrem. I els Mossos busquen l'intern de la presó Quatre Camins que va fugir en una sortida programada a Barcelona. Va escapar del vehicle policial al carrer Marina de Barcelona. L'home estava empresonat amb una condemna de 10 anys per haver matat i esquarterat el company de pis que li rellogava una habitació.
0: Això sembla Prison Break, no?
5: Versió
0: Cambrians.
5: Lo llevan caminando de una cuerda, como a los niños de la guardería, los presos, la calle y se escapan. Esto he visto yo, ese.
0: Jo he vist la cara de Michael Scofield. Segurament no és tan guapo el pres que s'ha escapat.
3: Segur que ha fet allò dels llençols, de lligar un amb l'altre, i ha sortit per fora pel...
5: Sí, o ha fet un forat amb una cullereta.
0: I estava en el carrer, em sembla, no, Pep?
6: Sí, sí.
0: Estava en el carrer.
5: Doncs no ens deixis seguir, Pep.
0: És menys èpic.

0: Els Mossos el busquen, veurem si, vale, si el poden trobar en les properes hores.
1: Ja salgo jo a patrullar per la calle.
2: Vale, gràcies, Tormos.
0: Va, fins ara.
2: Matina Codina. Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina, el locutor més perfumat.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
5: Ui, ens l'hem passat, no?
6: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
7: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
8: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
10: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
9: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
10: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
9: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
11: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
12: Xarxa Hyundai de Barcelona.
13: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
14: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Ja que no pots triar a quina hora sona el despertador, almenys tria el programa. Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
3: Un espai que comença amb el titular d'impacte del Sergi Ferrer.
4: Molta atenció, companys, perquè potser li treuen el Mundial a Espanya.
5: No! ¿Qué dices?
6: ¿Qué estás diciendo, cabezón?
5: No, ya, hombre, desgraciado.
4: No és culpa meva, ja m'agradaria tenir aquest poder. Es veu que després de perdre la final del Mundial hi ha una influencer d'allà d'Argentina que es diu Gisela Sánchez que va obrir un change.org, que és aquesta pàgina on tu pots proposar una iniciativa social, popular, el que sigui, i recollir firmes per intentar que això arribi a tantes signatures com perquè ho debatin a no sé on.
6: Bueno, a la història del change.org no han aconseguit mai res.
4: Doncs que sapigueu que la petició és, escolta, l'àrbitre d'aquesta final va fer coses molt estranyes que van perjudicar l'equip de l'Argentina i ens agradaria revisar-ho per proposar repetir la final.
7: Sí. Joli, quina mandra.
3: No, fins que no guanyem, no? La repetirem tantes vegades com faci falta.
8: De vacaciones.
4: Aquesta petició, quants friquis creieu que s'hi han sumat? 4, 5, 6, 10,
8: 100 20, argentins.
4: 300, doncs hi ha 65.000 signatures. I la cosa promet que anirà a més. La FIFA històricament no ha repetit mai un partit. Només un Uzbekistan-Bahrein, que crec que va ser perquè l'àrbitre havia fet caca al punt del mig.
3: El que va ser molt boig, i vam explicar aquí al matí a Godinet, també va ser la final de la Copa d'Àfrica, no?
4: Ah, ui, el que va passar amb Marroc i Nigèria.
3: Sí.
4: Sí.
3: Què va passar? Us en recordeu?
8: Sí, va passar que van xiular un penal a favor del Marroc, era escandalós, els jugadors de...
4: Nigèria.
8: No, crec que no era Nigèria, sembla que era Ghana o una selecció d'aquestes. Van marxar, van dir, ah, sí, ap, pues marxem. I llavors al final van tornar al camp.
4: Senegal.
8: Van tornar al camp, van fallar el penal, va acabar guanyant Ghana i al final els despatxos els van donar als aquests, als Marroc. M'ha explicat molt bé.
9: Jo no ho he entès.
4: Sí, com van abandonar el camp per protestar...
8: Ganaron unos negros, vaya.
4: Va acabar guanyant el Senegal, però com havien marxat 10 minuts del camp per protestar, ja després, quan tothom estava a casa seva, la Federació de Futbol d'Àfrica va dir, doncs com que això no es pot fer, donem un resultat de 0-3 per Marroc i la copa és d'ells. I els senegalesos van agafar la copa física, la van fotre a un quartell militar i van dir, si teniu collons, veniu-la a buscar.
8: Sí, el marroquí sempre...
3: Ara m'ha quedat claríssim. Bueno, escolta, el cas és que els argentins tenen molt mal perdre, com ja venim explicant. La qüestió, jo crec que tot això que estan fent és per poder parlar, per poder tenir tertúlies, per anar fotent cisanya i una mica de salseo.
7: També dic una cosa, tu imagina't haver-te gastat 10.000 euros per veure la final i que ara et diguin, mira, que no valia per
4: res.
3: Vinga, no deixem tangencialment el tema mundial, perquè Rosalia ha provocat una polèmica una vegada més a les xarxes socials per un tema que us explica la Mar Puga.
9: Doncs sí, ha sigut després de que Espanya guanyés el Mundial, perquè ella va repenjar un vídeo de Mia Khalifa on posava com suena la vida cuando derrotas a los perlas amb la cançó La Perla de fons. Això ho publica Mia Khalifa i la Rosalia ho comparteix. A partir d'aquí els argentins els ha sentat fatal.
3: Ui.
9: Tant... Sí. Que l'han insultat, dient paraules que aquesta hora no puc dir, sí. I també s'està demanant el retorn dels diners dels concerts que fa Argentina aquest mes d'agost, i estan fent campanya perquè la gent no vagi als seus concerts.
3: No, sí, li estan demanant que no trepitgi mai més l'Argentina. I després diu, no vengues a promocionar tus discos aquí. No,
9: hi ha comentaris tipus, sos una hipòcrita... Sí. Después no vengas a hacer promo Argentina, ostres. Pedazo de careta, qué lástima, pelotuda que sos. Más sensible para tu público argentino, ara que pago para ella. Verte. Bueno, el cas. Ella ha demanat disculpes una vegada més, perquè ja va tenir una polèmica amb Picasso, recordem,
3: perdona,
9: i tota aquesta moguda.
3: No, ha demanat disculpes. I s'ha justificat dient que no va llegir el missatge.
9: Sí, ha publicat...
3: Que només perquè va veure que sonava La Perla i...
9: Ha publicat una història i ha posat... Le di a compartir porque sonaba La Perla, pero no leí lo que ponía.
5: Mala mía, perdón. Si aquesta... és algo de la Mia Khalifa esta, puede ser que no t'haya fijado.
4: ¿Quién es la Mia Khalifa, Manolo?
5: Una actriz. Una actriz de bandera, macho.
10: Jo la segueixo des de fa molt temps. M'agrada molt les seves pel·lícules.
8: Pel·lícules...
3: Perdona, no, estaves parlant de l'altra polèmica, l'altra gran polèmica, perquè no és la primera vegada que es fot en un jardí la Rosalia, que no vigila gens.
9: Sí, fa un temps es va ficar en un jardí parlant de Picasso, dient resumidament que li agradava l'obra, que no li molestava separar l'artista de l'obra, afegint que encara que Picasso potser no ha caigut gaire bé com a persona, no canvia la seva admiració cap a ell. I clar, totes aquestes declaracions van generar crítiques, ja que ell ha estat objecte

0: nombroses acusacions de maltractament i aquí les disculpes van ser més treballades.
1: Personalmente pensaba que Picasso pues que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios.
2: Nosaltres sempre serem els teus soldats, Rosalía.
3: Ara.
2: Acabem amb l'àudio viral del dia, Cazorla.
3: Sí, avui toca una senyora que a TikTok es fa dir Chispa Divina.
4: Ja
3: el seu usuari és Amaru Hispanoamérica i defineix el seu perfil com esta plataforma está censurando la verdad. Val? No fa falta que us digui que la senyora té vibes de bruixa una miqueta. I aquest vídeo responia al comentari d'un usuari que li deia fin del partido, España ha ganado, referent al Mundial. I aquesta va ser la seva resposta mentre al carrer es van sentint els càntics de la gent que ho està celebrant.
5: Las niñas tenemos en España. Ha ganado España. Mira, mira, mira. ¡Analfabetos! ¡Es un ritual satánico! ¡No tenéis ni idea de lo que se viene para España! ¡Sois unos ignorantes! ¿Por qué no salís a defender el campo español? ¡Con el fútbol ya dicen! ¡Gente joven, analfabeta de la vida! ¡Ritual satánico! ¡Culminación de la ruina para España!
3: ¡Ostras!
5: ¡Tal cual! ¡La ruina! Ritual satánico. La ruina papaña. Te quiero mucho.
2: ¿Quién es l'objectiu?
4: Era hora que algú ho digués.
2: Què persegueix?
3: Que després de dir a la gent al carrer analfabeto, ritual satánico, la ruina, tal, acaba dient, te quiero mucho. No sé. No, ho he intentat, però no ho he trobat.
6: I algú que t'insulti dient analfabeto així,
4: no ajuda.
7: I si li
6: veieu
7: la cara, és
4: tan
7: heavy, eh?
3: Que guapa, eh? Me la sé, esta senyora.
4: En peores plazas,
3: Habem actoreado. I pagando.
2: Ho deixem aquí, 2 minuts, 3 quarts de 8.
8: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
2: A veure quin remember ens porta avui l'Alan Lillo.
9: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
10: Ai. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
4: Sí senyor, sí senyor.
2: Recordem que estem fent la versió estiuenca d'aquesta secció. Endavant, Alan.
4: Doncs sí, penúltima secció boomer especial estiu i avui arribem a la segona posició. Endavant.
7: Número 2.
4: Com m'agrada que canti el jingle. Foli, foli.
7: Oh! Oh!
4: Trobem una de les cançons més ballades de l'estiu. Va ser número 1 a més de 12 països. Ells són Don Omar i Lucenzo, directament des de 2010.

0: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Verisure.
7: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Bon dia, Ernest i companyia.
10: Matina Codina.
9: Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Codina.
0: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.

0: elegant, sofisticada, també animada perquè té aquesta base housera espectacular. És un tàndem que no ens l'esperàvem i ha estat un autèntic regal. Madonna, que torna a estar a la cresta de la onada al costat de l'artista més viral, és Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Aquí al Matina Codina us portem amor i també bona vibra. Gairebé les 8 del matí, bon dia, Catalunya.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Tenim una responsabilitat que estem fent efectiva, que és despertar el país.
2: Olé!
0: Bon dia a tots i moltes gràcies per escoltar-nos camí del Matadero. Us espera entreteniment, informació, bona música i uns quants riures. Prenem el control de RAC 105 fins a les 11 en el penúltim dia de la temporada, compàs!
3: Que n'apreguin!
0: Que demà ningú es perdi la gran festa de comiat que hem preparat. I ara deixeu-me que us expliqui que la calor continuarà, eh? De fet, aquesta ha estat la trentena nit torri de Barcelona. Per tant, jo crec que hi ha molta gent que ha dormit molt malament, nits de mal dormir. I avui tornaran a pujar encara més les temperatures i en alguns punts del país els termòmetres es tornaran a enfilar fins als 42 graus.
3: Mare!
0: Aquesta és una de les notícies del dia, però hi ha més coses que repassem ara mateix, com, per exemple, què ha ensenyat a les seves filles el Xavi Cazorla.
4: Que amb Rodalies mai et pots avorrir!

0: Què passa, que hem muntat una gincana aquesta vegada? Que
1: més o menys. Després d'un any a Rodalies hem tingut l'accident de Gelida, les avaries als centres de control, els robatoris de coure que van tallar les línies dia sí dia també. Hem tingut línies tallades amb un senyor en autobús fent el recorregut que s'hauria de fer el tren i portant els passatgers 3 mesos tard a la feina. Ahir es va interrompre els trens de la R2, la R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de l'estació de Montcada i Reixac. Que també dic que si volies soterrar una estació i se t'esfondra un tram d'obres, home, la feina està ben feta.
2: Sí, però mira, això que m'estalvio.
1: Sí, en aquest cas, mal, però bé.
0: Correcte. Rodalies va malament.
1: Sempre.
0: Un dia més.
3: Ok.
0: Sergi Ferrer, aquí dediquem el programa.
2: Que mal ha sigut.
4: A la Guàrdia Urbana.
1: No! Home!
2: La cançó no té res a veure amb el que ha passat, vale?
4: Es veu que la nova ordenança de civisme de Barcelona està funcionant, companys.
0: Civisme.
4: Ha reduït dràsticament les multes, entre altres coses, de beure al carrer. Mm. És a dir, entre el febrer i el juny de l'any passat s'havien posat 18.000 multes. Ostres. Per beure al carrer.
2: Jolín.
4: I aquest any, al mateix tram, han estat només 7.000.
1: Per tant,
4: un aplaudiment a la Guàrdia Urbana, que va multant, que va vigilant, que va patrullant.
1: Companyero.
4: Diferent és altres conductes incíviques. Hi han pujat algunes que a mi em preocupen especialment. Ha pujat de 6 a 20 sancions anar despullat pel carrer.
0: Ostres!
2: Ah, no està permès, això?
0: La calor, és una conseqüència de la calor, companys.
4: Hi ha 20 persones, a Barcelona com a mínim, que van despullats pel carrer, o al mateix tio moltes vegades.
0: Perdona, també hi ha la possibilitat que es tracti de casos d'exhibicionisme com el teu, Francesc Mauri, no?
5: Correcte. Jo tenia entès que, escolta'm, a Barcelona, una ciutat cosmopolita, sí que podies anar fent l'helicòpter...
4: Sí, però no davant de l'Urbano.
0: Exacte.
4: També han pujat les sancions per fer pipi al carrer, Xavi Cazorla?
1: Bueno, vas un dia.
4: 13% la venda ambulant i només un 300% les multes per embrutar l'espai públic. Mm. Allò, el guiri de merda que tira la xiveca a terra i
2: tal. Segur que hi ha algú begut amb boles que pixa pel carrer i fa venda ambulant.
4: Ai, sí, bueno, he sigut jo dels 20 als 30, aquest.
0: Jo aquest estiu em dedicaré a recollir tota la brossa que trobi pel carrer.
4: Ara.
0: Sergi Ferrer, molta gràcies. Marc Puga!
6: Hola!
0: Va, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
6: Avui el motiu és molt gros.
0: Com, bueno, cada dia és grossíssim.
6: Tu posa la cançó primer.
0: Sí, la posa.
6: Escoltem-me.
7: I allà vaig aprendre que tot depèn de mi.
1: És molt maca aquesta cançó.
8: Este es Manuguix, ¿verdad?
6: Este es Manuguix,
8: ¿cómo sí, mira el piano?
6: Sí, sí. ¿Cómo domina el piano, Manuguix?
1: Es va morir el Manuguix.
0: No, no, Marta, no desinformis.
6: Ahir va passar una cosa, cap a les 6 de la tarda, que a mi em va canviar la vida, no? Em va fer molt feliç, de sobte. I és que l'Instagram oficial de @petitprincepbcn va fer un post. I el copy era: sabem que ho estaves esperant, el cartell de la 13a temporada del Petit Príncep ha arribat!
7: La lluna i a la fosca, tot d'una vols viatjar cap a una...
6: Manu!
0: Jo no ho estava esperant, però
6: no, ho
0: però
6: estaves
0: tu sí.
6: Tots.
8: Ho estava esperant ningú.
6: Ja estan les entrades a la venda. Ja està, el Petit Príncep torna aquest Nadal. Sí. A mi això em fa molt feliç.
0: Mira,
6: a veure el Manu.
0: Agafo un compromís, que és que vindrem tu.
8: Hola!
1: Ostres!
6: No vindrà, no,
0: jo vull intentar entendre aquesta muntanya russa emocional que és Marc Puga, que cada dia s'emociona per una cosa diferent.
6: Vindràs al Petit Príncep aquest Nadal.
4: Però de veritat vindràs, Ernest, aniràs. Farem seguiment, eh?
0: Sí, que tanta eufòria ha de tenir un mínim de justificació.
6: Home, t'ho imagina't escoltar això que estem escoltant allà en directe.
0: A veure, a veure, a veure. Fa Nadal.
8: Sembla la música de la Marató, oi?
6: Sí.
8: Feu el vostre donatiu. Paga la pena.
0: Marc Puga, doncs felicitats i la teva felicitat és la nostra.
6: Per molts anys. Petit Príncep.
9: Matina Codina.

0: La versió dels grans Black Eyed Peas de l'original de Billy Medley de la banda sonora Dirty Dancing The Time. I ara és el time, és el moment de reprendre el campionat per escollir la millor pífia de la temporada. Última semifinal per saber quina pífia, quina cagada, quina ficada de pota passa a la final de demà, on s'enfrontaran quatre pífies. Cazorla.
1: Sí, avui comencem amb una trucada despertador que no van especialment malament pel so, perquè ens equivoquéssim de data o fins i tot de persona, que són coses que han passat habitualment, sinó perquè se'ns va tractar com a qui fa una gestió burocràtica.
2: Hola, bon dia.
3: Ui, espera't un moment, doncs.
2: Com es diu vostè?
3: Jo sóc el Miquel.
2: Valent.
3: Vila Roca.
4: DNI. Es diu Roca i Codina, com tu, Ernest.
5: Però no et dius Ernest Codina, Roca?
4: Sí.
5: Hola.
4: És el teu germà.
5: I és Miquel.
3: No, jo em dic Miquel Vila. I estàs trucant a Codines Motor.
2: Valent.
3: Et passo un climent.
2: Ah, està tot clar.
4: Ara, ara. Perdó.
2: No volíem molestar.
4: No passarà més.
5: No, no.
2: Música.
4: Espera, espera.
5: Estem en espera.
2: Que hi ha centraleta.
4: Pebrots, que hem d'estar en espera nosaltres.
6: Sí, és increïble.
7: Que maca és la cançó. A veure si la posa al Buscarons, aquest.
4: S'agraeix una bona cançó, eh?
2: Però tremendo taller que tenen fins i tot extensions.
4: Quanta estona creieu que ens tindran?
5: No sé...
2: Climent. Hola, que hi ha el Climent. Per favor.
8: Oh, bon dia. L'ho del Climent, sí senyor.
1: Va costar bastant.
4: Que bo.
2: Una mica més si ens venen una línia de DSL, tu. Sí. Truquem per felicitar i hem d'esperar-nos nosaltres, eh?
1: Sí, sí, la que té la vida.
2: Bueno, doncs pífia número més.
1: Anem a la segona. La Marc, qui la coneix i l'ha sentit amb atenció aquesta temporada, podrà deduir que ha tingut lleugers problemes a l'hora de pronunciar noms. Ha passat algun dia.
2: Cada dia.
1: El dia més bèstia de tots va ser el dia que ho vas pronunciar bé, però et vas inventar absolutament el nom d'una pobra senyora.
9: Vinga, parlarem dels quatre astronautes. Sí. Començarem pel Reed Weisman. Ja està casat fa més de 20 anys amb Condiona.
2: Amb qui? Amb qui?
10: Qui en demonios és ese?
2: No la conec. No. Va, una mica de rigor, sisplau.
4: L'hem perdut, eh? Houston, t'ha un problema. Jo...
9: És igual, està casat amb una dona que es diu Condiona i ja està, no sé.
11: Sí. Segur?
4: Però no es diu Condiona, es diu Diona. Està casada con Diona.
11: Diona.
4: Es diu Diona Glover.
1: Mar.
11: Debería haber alguien con LGB.
2: És que ho llegim tot així en directe, sense preparar-nos res, i llavors passen aquestes coses.
11: Mira, no,
2: home, no.
11: No em facis parlar d'aquest dia, de com vaig preparar aquesta secció. Perquè no.
4: Anem a entrar a la merda, ara que acaba la temporada.
11: Però no és per falta de preparació, t'ho asseguro.
2: Oye, pues estava escrit junt o no?
11: Estava veient un reel que en castellà deia no sé què, con Diona, con tal, con qual. I en directe. I perquè havia de fer els astronautes a última hora. O sigui, no parlem d'aquest dia, però no era falta de preparació.
4: Vas haver de fer els astronautes a últim moment.
2: Sí, però tu pensaves que el nom era con.
11: Clar, perquè vaig llegir en castellà.
2: I de cognom Diona.
11: Clar, perquè la notícia era en castellà, con Diona, con no sé què.
2: No t'ho perdis, Ernest, que al final la culpa serà teva.
4: Sí, és meva.
2: Que hagi ella dit con Diona.
4: Igual les conxites es diuen xites.
2: Bé, última semifinalista de la temporada.
1: I aquesta sí que va ser culpa teva, Ernest. Estaves parlant amb un oient que havia guanyat un premi guapíssim i amb la teva millor veu sexy vas fotre una planxa descomunal.
12: Molta il·lusió i tinc 48 anys.
2: 48
11: anys. Alegria.
2: És una edat perfecta per anar a l'era del sot. I has anat alguna vegada sent de Manlleu, et queda a prop, no?
12: I tant. I moltes vegades.
13: Oïdos tots, eh? Ojo les orelles.
12: Moltes vegades.
2: Fixa't. Això vol dir que estàs soltera o no?
4: Epa.
11: Ei.
12: No, mira, per desgràcia soc vídua. Però...
2: Hòstia. Ho sento molt.
12: No passa res.
2: Ho sento molt. Ara, ho sento molt.
11: Pero tu marido, sí, yo sé que hoy no está viendo la tele.
14: Mi marido no, pobrecito. Ha fallecido.
11: Ay, lo siento.
14: Nada.
2: Bueno, és el que té la improvisació, no?
11: No, i tant.
2: Te la jugues i...
4: I jo sobre ajudant-te. Epa! Epa!
2: Tremendo xof. Doncs què ha de fer la gent per votar, Cazorla?
1: La gent ens ha d'escriure al WhatsApp del programa, al 608-7141, i ens ha de dir, si volen que guanyi la primera pífia, ens han d'enviar música.
3: Et passo un climent.
2: Ah, està tot clar.
4: Sí. Ara. Perdó. Música.
2: Espera.
11: Estem en espera.
2: Que hi ha centraleta.
1: Si volen que guanyi la Mar i els seus problemes amb els noms, que envin Condiona.
9: Amb Condiona.
2: Amb qui? Amb qui? No la conec.
1: I si volen que guanyi l'Ernest i aquesta facilitat de fotre't en jardinets, canviïn vídua.
15: Això vol dir que estàs soltera o no?
16: Epa!
17: Ei!
16: Epa!
17: Ei!
18: No, mira, per desgràcia soc vídua, però...
15: Hòstia.
1: Que vagi votant.
15: Vinga, ja podeu votar mentre escoltareu un bloc d'anuncis. 608-71-7141. Teniu molta responsabilitat. La guanyadora passa a la gran final de demà.
19: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
22: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
21: A més, té un 98% de carn.
22: És natural que es noti, oi?
21: Doncs sí, natural.
23: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
24: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar.

0: Pep Tormos, bon dia. Perdona, torna-hi. Pep Tormos, bon dia, ara sí.
1: Hola, bon dia.
0: Avui no havia passat encara. Som fidels a la tradició, és un programa que, doncs, que té uns trets característics que s'han d'anar repetint. Què tal amb els catarres, tu que estàs a Buós? Bona relació amb els catarres?
1: Sí. Molt bé, home, i tant.
0: Sí, no? Sí, us trobeu, entenc, allà entre bambolines,
1: els,
0: no?
1: Els backstage.
0: Els backstages, no?
1: Ben parits.
2: Molt bé. Són uns cigaleros, aquests són uns cigaleros.
3: Qui veu més, ells o vosaltres?
0: Els Buós.
1: No respondré aquesta.
3: Sí, no, no cal respondre.
0: Ja t'ho dic.
3: Només amb el Guillem ja fem.
0: Passen dos minuts d'un quart de nou del matí, arriben les notícies del dia. Jo m'informo amb el Tormos. A aquesta hora una flama enorme crema la plaça de Sants de Barcelona per una explosió de gas.
1: Sí, hi ha un gran foc que s'aixeca gairebé 10 metres amb d'un dels accessos del metro L1 i l'L5. Ahir va haver una fuita de gas pels vols de l'estació mentre hi feien unes obres. A les 11 de la nit la fuita va produir aquesta explosió de gas. L'incident ha deixat 8 ferits, 2 en estat greu. La bona notícia és que a aquesta hora l'incendi ja està estabilitzat, tot i que, com diem, encara hi ha flama.
0: Hòstia, entre una cosa i l'altra, els bombers no paren, eh?
1: Sí, no.
0: Van de cul, tu. Ai, i mentrestant, a Rodalies hi ha hagut un esfondrament a Montcada i Reixac que talla 3 línies.
1: L'esforanc que ha aparegut a les obres per soterrar les vies de tren obliguen a tallar un tram de l'R2, l'R2 Nord i l'R11. En aquest cas, no hi ha hagut ferits, però va anar pels pèls. Segons explica 3CAT, un operari estava al damunt d'una grua quan el terra es va començar a enfonsar i va tenir el temps just de saltar a terra ferma.
0: Olla.
1: Les línies reobriran quan Adif comprovi que la zona és segura.
0: Bons reflexes de l'operari.
1: Sí.
4: Salta, Jason!
0: Hauria hagut de saltar jo i...
4: Salta, Jason!
5: Com en les pel·lícules.
0: Me'n passo pel forat. El govern demana màxima prudència perquè avui és un dels dies amb més risc d'incendi d'aquest estiu. Donar aquestes notícies sempre em provoca certa contradicció perquè penso, ja hi ha el piròman de tornar escoltant el Matina Codina,
3: sí,
0: que diu, va, perfecte, vaig a comprar una mica de benzina.
3: No, no tenim piròmans, estan tots a flashback.
1: En qualsevol cas, així ho mostra el Pla Alfa dels agents rurals. Hi ha gairebé 500 municipis, més de la meitat de tot el país, en perill molt alt o extrem, els dos nivells màxims. S'amplien les restriccions als espais naturals i avui ja n'hi ha 7 amb els accessos barrats. El Parc Natural de Montserrat i el de Serra de Montsant s'afegeixen als que ja hi havia ahir.
0: I acabem amb la notícia curiosa d'aquest 23 de juliol. La casa on va néixer Adolf Hitler s'ha convertit en una comissaria de la policia austríaca.
1: Sí, l'edifici situat a Braunau am Inn feia anys que s'havia convertit en un punt de pelegrinatge per simpatitzants de l'extrema dreta que hi acudien per homenatjar el dictador. Amb aquest canvi d'ús, les autoritats austríaques volen esborrar aquesta càrrega simbòlica i evitar que continuï sent un lloc de culte neonazi. Com diem, ara s'ha convertit en una comissaria de la policia.
3: Al final no han hagut ni de canviar la decoració ni el públic que la visitava. Està bé, menys obres, menys reformes.
2: No digues això, Sergi, vale?
0: Bueno, és sostenibilitat al final, no? Reaprofitament, està bé. Pep Tormos, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: 10 minuts, 2:45. Hey, this is Taylor Swift. The fate of Ophelia.

0: les artistes més riques del món.
1: Que rica!
0: I a més, amb un talent creatiu absolutament inimitable. Per molt que evolucioni la intel·ligència artificial, mai podrà generar cançons com aquesta que surten des de l'ànima, amb aquesta emotivitat i aquesta melodia tan perfecta. 6 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Som els del Matina Codina. I toca a Xavi Cazorla saber quina de les tres pífies semifinalistes passen a la gran final de demà del campionat de millors pífies de la temporada. Teníem tres opcions, recordem-les molt ràpidament, Cazorla.
2: Era el taller mecànic que ens va deixar en espera en una trucada de despertador, era la mare amb evidents problemes inventant-se el nom d'una senyora, sí. I eres tu fotent la pota amb una senyora que era vídua i a qui tu li havies suposat parella.
0: De les tres finalistes, quina ha estat la més votada per l'audiència sobirana del Matina Codina?
2: Per unanimitat absoluta.
3: Brava, carinya.
2: I com no podia ser d'una altra manera, la última finalista de les pífies és... aquesta!
4: Vinga, parlarem dels quatre astronautes. Sí. Començarem pel Reed Weisman, i està casat fa més de 20 anys amb Condiona.
5: Amb qui? Amb qui?
6: Qui en demonios és ese?
5: Qui? No la conec. No.
0: Va, una mica de rigor, sisplau.
1: L'hem perdut, eh? Houston, tenim un problema. Jo,
4: és igual, està casat amb una dona que es diu Condiona, i ja està, no sé.
7: Sí. Segur?
1: Però no es diu Condiona, es diu Diona. Està casada con Diona. Diona. Es diu Diona Glover.
4: Mar.
7: Debería haber alguien con LGB.
0: No podem fer res més que donar-li les gràcies i agrair el gran fitxatge que ha suposat aquesta temporada la Mar Puga i la seva naturalitat.
8: No, l'any que ve prepararem més els noms. Demano disculpes.
9: A mi me gusta mucho el nombre de Condiona.
8: Condiona es bonito.
9: Es como muy elegante, ¿verdad?
8: Sí.
9: La duquesa Condiona.
1: Es com que Diona és el diminutiu de Condiona.
8: Condiona.
0: Doncs aquesta és l'última finalista que demà s'enfrontarà a tres altres pífies de la temporada per coronar-se o no com a millor ficada de pota de la temporada 25-26, una temporada que ha estat loca. De fet, així ho hem definit amb la cançó que hem fet els del Matina Codina versionant Chayanne, no?
1: Ricky Martin.
0: Ah, Ricky Martin.
8: Ricky Martin.
0: És que els confonc.
8: Home, no.
0: Els confonc.
8: No.

0: Vale, pues ja estem.
1: Tornarem el 31 d'agost amb una altra temporada que jo crec que encara serà més boja, perquè encara estarem més lubricadets, no? Haurem establert més sinergies i encara tindrem més bona relació. Vull dir, si no ens hem barallat aquest any, si no s'ha desmuntat l'equip, no? Sí, en aquest gran hermano que es té el Matina Codina, jo crec que l'any que ve encara estarem més bé.
2: El dia que facin el documental del Matina Codina se sabrà tot, Ernest.
1: Ostres! El documental no, però el videoclip d'aquesta cançó ja el teniu penjat a les xarxes socials de RAC105, @RAC105, si voleu veure en imatges, si voleu posar imatges, aquesta cançó que hem fet d'acomiad de la temporada, una temporada que s'acomiada demà. Per tant, encara queda tot avui amb cançons com aquesta. Va,

0: una de les cançons gourmet del nostre rebost de hits per despertar Catalunya. JCJ i Ariana Grande van fer una joia titulada Bang Bang. I passa un minut de 9:15. Avui és dijous paella i també és dijous d'Aquarium. Oh, eh? Concurs per mini matiners, que a aquesta hora estigueu desperts, heu de tenir entre 3 i 10 anys i heu de voler guanyar 4 entrades per anar a l'Aquarium amb tota la família, que és un bon refugi climàtic i un lloc estupendo per veure animalons marins.
1: Són maquíssims. A mi m'agrada el peix manta, aquell que veus.
2: Ah, que mono.
1: Que el veus passar per sobre teu.
3: T'hi taparies amb el peix manta?
1: I tant que sí.
0: A mi m'agrada aquell espai que és fosquet i on trobes, per exemple, embrions de tauró. Saps? Aquestes coses que no pots veure al mar, no?
2: Clar,
0: o cavallets de mar, per exemple.
2: Clar. Ai, que monos.
0: Hi ha tantes espècies, tota la biodiversitat marina la trobareu a l'Aquàrium de Barcelona aquestes vacances d'estiu. 902-477-105. Concurs per la canalla, va.
4: Truca'ns ara. 902-477-105.
0: Vinga, ja sona. I la Mar Puga us llegirà una pregunta que haureu de contestar. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
2: Hola.
0: Com et dius?
5: Hola.
0: Com ho dieu?
5: Em dic Gerard.
0: Des d'on truques, Gerard?
5: Des de Barcelona.
0: Molt bé, i cap on vas a aquesta hora del matí? Quins plans tens avui? Vas al casal? Vas a casa als avis?
5: Al casal.
0: Vas al casal. Quin casal?
5: Al Pit Roig.
0: Tu estàs passant bé al casal d'estiu o és una mica avorrit?
5: Una mica
0: avorrit. Ah, sí?
2: No!
0: Que marxaràs de vacances amb els papes, amb la família.
5: Sí.
0: On anireu aquest any?
5: Amb la mama.
0: Ah, amb la mama, molt bé. I on vas amb la mami?
5: A Llançà i a Torelló.
2: I a
0: Llançà. Molt bé, doncs passeu-vos-ho molt bé. Va, a veure si guanyes 4 entrades i també pots anar a l'Aquàrium aquest estiu. Marc Puga, quina és la pregunta d'avui? Recordeu que teniu els comodins dels pingüins de l'Aquàrium.
2: Mira, la pregunta és per què els llenguados tenen els dos ulls al mateix costat? Perquè són fans de Picasso. Bé, perquè al poc temps de néixer un ull es trasllada al costat de dalt per no tenir-lo contra la sorra del fons.
3: És la llarga, és la bona.
2: Sí, perquè així es poden fer l'eyeliner recte ull a ull. O D, perquè sempre dormen del mateix costat.
0: Gerard,
3: sembla difícil, avui.
0: Quina diries que és la resposta correcta de les que t'ha donat la Mar?
3: Ha dit la B?
6: Vale, la descartem.
0: La A diu que la descartes.
2: El Cazorla diu que la descartem, Gerard. Digues la B.
5: Es podria tornar a repetir que no ho hem sentit gaire
0: bé? Digues la B. És la B de Barcelona. És la B de Barcelona.
3: Tenim feina.
1: Mira, te la voy a marcar ya directamente. Marcamos la B. Gerard quiere la B.
0: Però què és aquest concurs on guanyes segur? Premio seguro, no? Has dit la B, Gerard? L'hem marcat? La resposta és correcta o no?
1: La resposta és... Correcte!
2: Sí!
0: Hi ha hagut una mica de tràfic d'influències, però les entrades són per la vostra família. Entesos?
5: Gràcies.
0: A vosaltres per escoltar-nos i molt bon estiu.
1: No
0: pengi, Gerard, no pengi. I tothom a l'Aquàrium.
7: Adéu, classes. Hola, vacances. Aquest estiu viu una nova aventura.
0: Perdoneu, que sense voler m'he carregat el patrocini de l'Aquàrium. Sí. No, doncs fem el temps. Demano disculpes a l'Aquàrium, que tothom vagi a l'Aquàrium aquest estiu, de veritat.
8: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: A veure, Caral, quin temps farà avui, carinyo?
9: Doncs mira, calor, i més que ahir, de fet, en molts casos, perquè recuperem els 40 graus en sectors de Ponent, cap al sud de la plana de Lleida, cap a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, cap al Priorat, 40-41 graus, a la Ribera d'Ebre puntualment 42, també podem assolir 40 al Bages, i en general 34-38 graus a l'interior amb facilitat, no tant a la costa, però amb xafogor. Compte amb el risc d'incendi, que amb aquestes altes temperatures i la humitat relativa baixa de l'interior del país i la marinada que reforça la tarda en moltes comarques, doncs es dispara el risc d'incendi, un dia crític avui en aquest sentit, perquè a més no s'esperen precipitacions que puguin remullar una mica i refrescar. Dissabte sí que a la tarda s'esperen tempestes a la tarda, a les comarques de Girona, bàsicament tarda vespre, amb una baixada de temperatures que notarem sobretot entre diumenge i dilluns.
0: La notarem de veritat, aquesta baixada, o serà com les últimes baixades que aneu explicant, que no es nota res?
9: Es notarà. Passa que on es notarà més és a l'interior, i aquí la costa, que és cap on ens movem nosaltres més, sí. No? Doncs no es nota tant, perquè també aquí la costa no puja tant. Per tant, no es notarà tant aquest descens de temperatures, que serà més clar cap a les comarques interiors. Recordem que avui, insisteixo, en alguns casos, de nou, 40-41 graus, puntualment 42.
0: Mora meva, quin estiu,
9: dilluns, dimarts, potser pararem de temperatures...

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aire lliure i millor plat d'aquest estiu té nom propi.
2: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
1: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
2: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
1: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
2: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
3: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
4: I d'on ha sortit aquesta butaca?
3: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
5: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
7: Xarxa Hyundai de Barcelona.
8: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: RAC 105.
12: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
13: Actualitzem aquesta hora la informació del trànsit per saber on són els principals embussos de les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
14: Bon dia, doncs. Comencem la jornada destacant que tenim un accident que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C-51Z a l'altura d'Alió. També tenim un segon accident, en aquest cas a la T-331 a Freginals, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria a la AP-7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, a hores ara continuem també amb retencions habituals, sobretot amb intensitat arreu del nus de la Trinitat cada retruc, doncs que també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem retencions a la AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
15: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Sí, sí.

0: No. Un estiu més, Shakira amb Wyclef Jean i... fatal el nom, eh? Wyclef Jean, Wyclef Jean. Ara? Hips Don't Lie, especialment els seus malucs, no menteixen mai. Sonarà i molt una altra vegada aquesta cançó infal·lible a la pista. Un minut i tres quarts de nou.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Al matí, acudint a un dia més, repassem la caixa tonta i ho fem amb els millors moments de l'Alan Lillo.
2: Sí, senyor, va, som-hi. Molta atenció perquè la generació Z, és a dir, els més jovenets,
0: sí,
2: han recuperat una cançó molt antiga durant la celebració del Mundial, després de la victòria d'Espanya.
3: Viva Espanya!
2: I quan dic antiga, vull dir molt antiga.
4: Ah, m'agradarà.
2: I t'encantarà, Marc, sí? T'encantarà. A mi realment m'ha sorprès, perquè, clar, tu t'imagines ara gent jove, doncs, jo que sé, reggaeton...
0: Sí. Sí.
2: Shakira, com diuen, últimes, com diuen a la U.
0: Aquestes últimes cançons que s'havien fet... Sube la mato y grita gol, gol, gol. Aquella que vas fer tu, Sergio Ramos.
3: No sabemos la vez de una vez más, vamos a ponerle ganas.
4: No és així.
0: Bueno, no ha sigut cap d'aquestes les cançons més cantades pels joves.
2: Una molt antiga.
0: A veure, escoltem-ho, va.
5: No es Bad Bunny, no es Aitana, ni tampoco Shakira. La canción más cantada para celebrar el Mundial tiene medio siglo y es de Nino Bravo.
6: Dejaré mi tierra por ti.
7: Donde soñaba de
8: forjará mi destino. Ya se escribían canciones con letras, con fundamento. Pero ahora es chumba chumba, en Nueva York. Coño, acá, nosotros que se nos ha perdido en Nueva York.
5: Ellos no vivieron los años 70, pero desde que España ganó el Mundial, oye, que no dejan de cantarla.
7: Ay, papi, un beso.
0: Doncs no, finalment no ha estat Nueva York del Bad Bunny, que també ha sonat molt, també ha sonat molt superestrella d'Aitana, no, sinó que ha sigut el Nino Bravo.
4: Sí. Un beso i una flor sempre funciona. A qualsevol discoteca i a qualsevol festa, aquesta cançó te la canta tothom.
0: És que no és tant una cançó de celebració, sinó una cançó de, que manifesta que vas totalment ebri.
9: Pot ser que un dia que des del Matina Codina vam anar a... com es diu aquella discoteca que vam...
3: L'Era del Sot.
9: L'Era del Sot, demanessis aquesta al DJ, Marc.
4: Pot ser perfectament.
9: I a més va dir, de Marc Puga, des del Matina Codina, ens demana aquesta cançó. I sona això, sense jo, eh?
4: Sí. Ah, sí?
3: Representar.
0: No, us puc assegurar que per tancar una festa és de les millors cançons que hi ha, eh?
3: Per tancar-la, sí, però mitja festa, no sé què imagis com anava l'Alan.
4: Entra bé, Sergi, entra bé.
0: No. La Mar Puga, que dona suport a la tesi que sentíem d'aquesta senyora, que deia que abans les cançons tenien fonament, que tenien lletra, i no com ara, que són lletres banals i només xumba-xumba.
10: Sí, senyora. A més, si el Nino Bravo, el Nino Bravo aquest hagués estat una dona, saps què seria, no?
4: Brava!
10: Nina Brava!
3: Brava, Nina!
10: Carilla!
0: Passant dos minuts de tres quarts de nou, no deixem el Mundial.
2: No, ni Televisió Espanyola, perquè també va anar a Rocafonda. Que dius, què faran a Televisió Espanyola? Doncs anar a Rocafonda, on es va criar Lamine Yamal, i van anar a parlar amb la seva àvia, amb la iaia de Lamine Yamal.
3: Amb mi madre!
2: Sí, con tu madre, exacte.
3: Me cago la...
2: Per preguntar-li com era el Lamine de petit, el nen, no? Sí. Què li comprava per esmorzar.
0: Sí, si era molt capritxó, molt capriciós.
2: Sí,
0: no?
2: Sobretot amb el tema del menjar i tal, la compra al súper. I no sé per què aquesta dona té una obsessió en dir totes les marques, fins i tot la del propi súper.
4: Sí.
2: I la reportera diu, home, no cal que vagis dient totes les marques, perquè, bueno, aquí es paga, no?, per això. I ella insisteix. Llavors, què demanava Lamine Yamal a la seva iaia quan anava al súper? Era molt humil, Lamine, i deia, què hi ha? I a partir de lo que hi hagués demanava, no era capriciós.
3: Moment.
5: Me decías que era conformista y que es muy bueno, que le decías, ¿qué quieres de desayunar? Y él decía, lo que haya, abuela, lo que haya.
11: Siempre que hay, siempre que hay. Cuando se voy al Mercadona y allá comprame Milka.
5: Bueno, no te falta decir tantas marcas, digo yo.
11: Mi Milka.
5: Lo que le apetecía a la Lamine Yamal, pero ya sabemos más sobre él.
11: Dunsemont y Milka. Yo traí tres botellas o dos botellas de Dunsemont, compré un paquete de Milka y déjalo en nevera. Que una cosa así.
5: Oye,
11: yo siempre hacer más, así, comprar más.
0: Que mona la iaia de Lamine Yamal, que no para de dir marques.
9: No va passar l'antidoping si se bebia tres Dunsemont de pequeño. Pequeños niños.
4: Però hi ha Don Simón sin alcohol.
9: Però amb 8 anys... Deuria ser suc, Don Simón.
4: Com un suc.
0: Exacte. No ha precisat la senyora, però sí que diu Mercadona Milka i Don Simón.
9: Però és molt igualment 3 ampolles. ampolles de Don Simón. El Lamin Branant,
0: bueno, però,
9: em veia traco.
4: Bueno, Déu-n'hi-do.
0: Nosaltres perquè no fem tant esport com el Lamin, però quan ets esportista d'elit necessites sucrar.
9: Ah, això sí.
12: Eh? Que guapo, menjar el que vulguis i no engreixar, eh?
2: Oh. Sí.
0: Acabem parlant de la crisi d'audiència de Telecinco, Lillo.
2: Sí, sí, als qui ens agrada seguir aquestes coses sabem que no és un any fàcil per Telecinco. Darrerament, els darrers mesos estan fent mals números. A més, van amb la programació que no saben ben bé el que volen. Ui, ui. Recordem que va acabar Sálvame i, en teoria, ja no feien res més del cor. Ara tornen a fer coses del cor. Oh. En fi, van una mica de bòlit. I estan rebent moltes crítiques. De fet, estan fent els pitjors números, els registres d'audiència dels darrers anys. I hi ha una persona que ha dit prou.
9: Ah. Ah.
2: Un presentador que ha sortit a favor de la cadena.
9: Ostres.
2: Que és Carlos Sobera.
9: Ah.
2: El que passa és que per mi fa una trampa, però bé. Ah. L'excusa que dona Sobera de que no vagi gaire bé la cosa a Telecinco és aquesta.
13: Ahora se está hablando mucho de que los dos últimos meses han sido los peores de la historia de Telecinco. Coño, con razón. El Mundial de Fútbol ha convertido a Televisión Española en la mejor televisión española casi de su historia, con audiencias del 30% diario, pero así cualquiera, ¿sabes? Emites una España-Austria y te ve hasta el que no tiene vista. O sea, esto es así, ¿no? Entonces, los dos últimos meses han sido malos, lo mismo que Antena 3 ha bajado mucho su rating, por la sencilla razón de que el Papa, por un lado, que ya nos acudió y luego el Mundial, pues implica que hay un fenómeno que atrae mucho la atención del espectador.
0: Atribueix a, diguem-ne, aquestes xifres lamentables de Mediaset al Papa, al Mundial, no? I el fet que aquestes cobertures les ha fet Televisió Espanyola i que Antena 3 també ha perdut quota de pantalla, tot i que em sembla que està per sobre de Telecinco, no?
2: Sí, home, però és que a més el Mundial ha durat poc, vull dir, comparativament amb l'any.
0: Ha durat un mes i
9: a les...
2: Telecinco fa temps que no està bé i... Bueno,
0: bueno, veurem si ara amb el fitxatge de Josep Pedrerol, per exemple, la cosa millora.
14: Ahí está, por eso me ha fichado, ¿no? Para, pues, darle un poquito de aire fresco. Nuevo logo, nueva cadena.
9: Que sí.
14: Vale. Aún no sabemos dónde vamos, pero es igual, ¿vale? Hay que hacer promo.
0: Veurem si amb First Dates, La Isla de las Tentaciones, no? Aquests programes sensacionalistes, sí, doncs, recupera. Hi ha una mica de repunt a Mediaset.
2: Solta, puc dir una última cosa?
0: Home, és casa teva.
2: Si no us agrada gaire Telecinco, podeu veure TV3 perquè sortiré jo aquest estiu.
4: Això és molt important.
2: Sí.
4: A quina hora et podem veure?
2: Mira, els caps de setmana d'agost,
4: vale,
2: una mica abans de les dues.
9: Bon, va bé.
4: Dues menys 10?
0: L'hora de dinar.
2: Exacte.
9: Vale. Bona hora, bona hora.
2: Sabeu el Zona Zapping de tota la vida?
4: Sí, tant.
2: Doncs ara hi ha una cosa, paral·lelament, que es dirà Zona Zapping Club, que és el Zona Zapping, però en un plató de tele, bona, amb presentador i col·laboradors magnes com jo.
0: O sigui, i qui més? Va, digues més no.
2: I l'Aleix Manzano.
4: Home,
2: l'Iris Miquel, que és una companya fantàstica, que descobrireu, si no la coneixeu. La Núria Casas, que va estar en aquesta ràdio, també.
9: Sí.
2: Vull dir que hi haurà gent molt guai.
0: Caps de setmana d'agost abans de dinar.
2: Sí.
0: Allà estarem.
2: Sí, sí. Farem un riures, eh?
9: Sí. ¿Te ponen peluca o algo o sales así carbo la tele?
2: Surto així.
9: ¿Com van a sacar un carbo a la tele?
4: Pues guapísimo saldrá.
12: Porque con el foco luego se estropean las cámaras, porque le dan la calva y refleja.
9: Claro, ara. Una falta de respeto.
15: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: després d'aquest bloc publicitari del Matina Codina.
1: ¡Qué pedo!
0: No desconnectis.
2: Aquesta setmana té gust de França amb Lidl. Ara a Lidl, 5 varietats de formatges francesos a 2,49 la unitat i 500 grams de pa de pessic de marbre a 2,69. Gaudeix dels sabors de Vic de Kel. Lidl, val la pena.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: REC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
8: Alexa, posa REC 105.
9: REC 105.
10: Google, posa REC 105.
11: Siri, posa REC 105.
12: La teva música.
13: Microones, posa REC 105.
14: 105. Aspiradora, posa'm REC 105.
15: La teva música.
16: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de

0: confiança. Som d'aquí.
1: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
1: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: que aquest ha estat un dels superèxits musicals. És Olivia Rodrigo, des del seu nou treball discogràfic. Efectivament, Drop Dead és com es diu aquesta cançó. Mar Puga, bon dia.
1: Hello.
0: Són gairebé les 9 del matí i ara ens parles del concert de l'any. Segons el teu punt de vista, el concert de Chayanne d'aquesta nit passada al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Ha sigut increïble. Wow. No he dormit, perquè he arribat a casa amb gana, o sigui, ballant, saps? Anem al cotxe amb la música a tope, allà. Claro. Vamos, Salomé, Torero.
0: No em vas tenir prou amb el concert, eh?
1: No, és la cosa més sexy que jo he vist en els últims mesos.
2: Sí?
1: Sí, ahir parlàvem aquí amb els companys i jo deia, no, jo el Chayanne és un home que, bueno, ni puny fa, us vaig dir.
3: Sí, és veritat.
1: Mira, va sortir a l'escenari. Bueno, m'hagués tirat a sobre.
0: Bé, recull l'essència. És el latino clàssic, no?
1: És el latino clàssic. Quan parla, per mi perd sex appeal quan parla. I parlava molt, no callava. Ah. Ara, quan canta i balla, té un moviment pèlvic allà, té una cosa allà dins, ja, tu li poses, jo no sé com ho fa.
0: Perquè s'expressa amb el cos, no? Tu li posaries un morrió.
1: No. Era foc, tot allò.
4: Bueno, no m'estranya que parli molt en un concert, perquè, clar, ha d'omplir el concert, perquè no té moltes cançons.
1: No, en té moltes, Toni. Coneixem dos.
4: Torero i Salomé.
2: Té 58 anys, crec que ben...
1: 58 anys, molt ben portats, i suava. No sé com suava, eh?
5: Això ho dius com algo bo.
1: Sí, o sigui, jo no soc molt de suor, no és que m'agradi la suor, però la seva sí, la seva me l'hagués, com saps, begut.
0: Ha de fer com el Bustamante i fer perfum amb la seva suor.
1: Podria, jo la compraria.
6: Soc companyera de professió.
1: Vaig estar gravant historietes, vaig estar gravant cosetes, vaig estar amb l'Albert Buscarons i el concert va iniciar-se amb un megamix de cançons, entre elles Salomé.

0: tu imagina't estar al Palau Sant Jordi, que se te surt Chayanne amb una, no, amb una camisa de brillants negra, tope de sexy, i es posa a cantar això.
1: Oh, no, va obrir amb això?
0: Va obrir amb això.
1: Oh, pues s'acaba el concert, ja.
0: Clar. I clar, dius, és que només pot anar millor, no?
2: I el perfil de públic, que són senyores ja d'aquella època, que ja deuen ser més
0: grandetes. Hi havia gent bastant gran, en general, sí.
3: M'agrada molt que en el document que hem escoltat se sent la Mar Puga dient que fort, com si no s'esperés que sonés Salomé, no?
0: No, però em sembla molt fort el moment de veure'l. Sí. És Chayanne.
1: Claro, que impacto,
0: ¿verdad? Sí. Bé, i vaig anar a gravar

0: van cosetes. Sí. Va, com aquí us agrada molt quan gravo en, amb soroll fort de fons, no? Com quan vaig al cinema, sí. Ahir vaig dir, fes un concert.
1: Mi gente bonita, qué placer estar aquí en Barcelona. Qué ciudad hermosa, qué días más bonitos nos hemos pasado. Quiero darles a todos la bienvenida, quiero darles las gracias por venir a compartir conmigo nuevamente. Y todo esto que ven aquí siempre se hace con emoción, con entusiasmo. Oh. Así que como siempre digo, esta noche ustedes manden que yo obedezco.
2: Recordem que és potser el primer gran nom d'artista porto-riqueny, perquè ara es parla molt de Bad Bunny, però primer va ser Chayanne, eh? Les coses com siguin.
3: Chayanne va caminar perquè Bad Bunny pogués córrer.
2: Oh, ara.
4: Que maco això.
0: Res a veure Bad Bunny amb Chayanne, que Chayanne a més té l'himne de les cançons petardes, que és Torero. I jo tenia una mica una obsessió amb que la cantés i jo li anava demanant de tant en quant.
1: No sé si se acuerdan de Torero. Completamente enamorado.
2: Quanta eufòria, no? La gent bojíssima,
0: no, estava la gent boja. Va fer canvis de vestuari, en va fer 4. Mm. Començava amb aquesta camisa que us he dit, negra amb brillants.
2: Sí.
0: Es va posar una americana brillant. També tota l'estona era tot molt colors, brillo.
2: És que és la, per mi també és la, sí, cosa, és la cosa genuïna essència. Aquesta de cantant d'orquestra tota la vida. Sí. No?
5: I els moviments què tal? Perquè amb 58 anys no, segueixen igual de bàstic, de flexible.
0: Anava amb un cos de ball, que es ballava amb les ballarines, que deia, quien quisiera ser tu cuerpo de baile, no? Perquè uns toqueteos allà, una cosa que era com... Què estic vivint, què estic veient, no?
3: I va pujar algú a l'escenari, allò
0: sí,
3: que fan?
0: Sí, quan va cantar aquesta, que està sonant, la de Bailando Bachata, va pujar una fan sí. I li va agafar el mòbil. És molt proper al
4: xat. Li va robar el mòbil?
0: No, li va agafar el mòbil per fer un vídeo. Ah. O sigui, com un gest molt, no. Molt
5: maco. Esto es Barcelona, me robo el mòbil.
2: Una mica cabroneta el Chayanne de fer pujar algú per ballar bachata.
4: Sí,
2: no?
4: A seguir-li el ritme.
2: No té uns passos allò sí, sí. Senzills del tot.
0: Però el tio
2: tot,
0: sap portar. És el típic tio que et balla bachata i saps? A mig concert vaig fer unes declaracions perquè sapiguéssiu al Matina Codina com portava jo el tema.
6: Bueno,
7: però està molt bé perquè és la primera persona, la Mar Puga, a la història de la comunicació, que va a un concert d'un artista conegut i es fa una entrevista a ella mateixa.
4: Sí, i sense micro.
7: Amb el protagonista de fons, sentint la seva feina.
2: Què és el que intentaves transmetre aquí? Què volies transmetre?
0: Res, l'eufòria que tenia. És que tota l'estona, per mi, el mut era que heavy. No m'ho estava creient.
4: Molt maca aquesta cançó.
2: A veure, Marta, canta-la, sisplau. Te la torno a posar.

0: una missa.
1: No, però molt encertat un concert així en època de vacances, no? Perquè la gent
2: sí, és com era una, perfecte.
1: Té aquest punt de festa major.
3: Fa l'estiu, és veritat.
2: Sí, fa l'estiu. I abans de cantar aquesta cançó, Lo dejaría todo, que és un dels clàssics i dels himnes que té Chayanne, jo estava francament emocionada.
4: Está bien si queremos parar 15 minutos y los que tienen no se madrugo. Me
5: canta,
4: la canción, ahora
5: podemos
4: plorar.
5: Seguimos.
4: Ahora es muy
5: grosso
4: lo que pasa.
5: Eso me gusta, que no se cansa.
4: Que no calla, no calla. Y tío bueno, que toca la camisa blanca, sopa. O si yo ahora maté, me lo bebería todo.
1: Joder. Lo dejaría. Bueno, es va confirmant que la Mar Puga va alta. Vas una mica alteta, que últimament t'agraden tots.
3: Una por tranquilla.
2: Una potra salvaje.
3: Una por tranquilla, ja t'ho he dit jo.
2: Va fer aquests dos canvis, anava de negre al principi del concert i llavors es va posar aquesta camisa blau elèctric, que suava però se li notava. O sigui, hi havia com dos blaus, un més marcat que l'altre, i acaba el concert amb una americana com granate de vellut.
1: Uf, t'hauria fotre una pudor, allò.
2: Tan guapo que, i clar, amb aquesta última americana que es va posar és quan va cantar el que estàvem esperant tots, que era Torero.
4: Això és molt gros, ara està acabant i ara cantarà Torero. I ho veurem directe. I estic en plan moment de la noche, estic nerviosa.
5: Muchas gracias.
2: Creure que vagi a veure.

0: Jo crec que és un dels plaers prohibits més compartits entre la majoria de catalans, que és en una festa major, en un casament, no? Desenfrenar-te del tot cantant aquesta cançó, Torero, no? O quan sona la CDG, o Amistades Peligroses, o
1: em sembla molt bèstia haver-ho vist en directe, eh? Haver vist Chayanne en directe cantant Torero. És una cosa que jo crec que no hagués viscut mai a la meva vida.
2: Com? És impossible no ballar-la. Si Jaume primer em veiés a mi en un casament quan sona Torero, m'enviaria d'una patada a Guadalajara.
0: Sí, fins i tot va celebrar la imitació de Tocar més una del Jesulín d'Obrique.
1: És que jo... Mira,
2: aquí. Oh, no!
1: Ai, mi niño!
0: Quina nota li poses del 0 al 10 a l'actuació de Chayanne d'ahir?
1: Ahir a Chayanne, un 12, un 15, un per sobre de 10. Va ser espectacular, va ser una festa. És que era una festa.
0: Repetiries, Mar.
1: I tant. Veu i Chayanne i jo torno al Palau Sant Jordi. I jo li anava cridant, eh? Jesulín te imitó! Perquè crec que no m'escolta.
0: Mar Puga, la teva felicitat, repeteixo, és la nostra.

0: Sandra.
1: Hola, mare meva.
0: Doncs el protocol diu que toca felicitar-te.
1: Ai, perdoneu, estic emocionada. De veritat, no sabeu la tasca que feu. Sí, us agraeixo molt.
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Ara que s'acaba la temporada i que sona aquesta cançó que es diu Sense tu, no Without you, de David Guetta, bueno, us vull agrair doncs, que ens escolteu cada dia, perquè sense vosaltres no seria absolutament res, família.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
2: Xavi.
0: Hola, Anna, què tal? Soc l'Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105, carinyo.
2: En sèrio?
0: Ah, home, no sé.
3: És broma.
0: Seria una mica estrany que algú et truqués imitant-me a mi, no? Amb la mateixa veu i aquestes coses. Per molts anys que em fas 40, no?
2: Sí.
0: Quan?
2: Avui.
0: Per molts anys! Xifra especial, ahir els vaig celebrar el novembre, ahir ho vaig fer com si fos un casament, com si fos, no sé...
2: Bueno, ahir saps com em vaig despedir del 39?
0: Com? A veure, digue-m'ho.
2: Tirant-me d'un paracaiguda.
0: Què dius? Ai, sí, animal.
3: Hòstia, és que has dit paracaigudes.
4: Quina por.
0: És una cosa que jo no faria mai de la vida.
3: Guapo és.
4: Jo tampoc.
0: Escolta,
2: molt xulo.
0: Intenta explicar a tots els oients la sensació, què se sent quan et tires en paracaigudes, Anna?
2: Uau, una adrenalina brutal.
3: Clar.
2: Brutal.
0: Jo és que tinc una mica de vertigen.
2: És que hagués tornat, eh? No, és impressionant.
3: I haguessis tornat.
2: Sí.
3: És que és guapo. És
5: guapíssim. Jo tinc una mica que es va tirar d'un avió i va dir, un cop va acabar a terra, va dir, jo no tornaria.
3: Però va obrir per a caigudes o no?
5: Devia ser l'avió del Tibidabo.
4: T'ho va arribar a explicar.
0: No, on ho vas fer? A quina zona de Catalunya?
2: A Empúria Brava.
3: Ah, és que són els millors allà, sí.
0: I et tires amb un monitor, no? Agafada
2: sí,
0: o què?
2: Sí,
3: pagues,
2: sí, amb un monitor.
0: Sí. Tu vas haver d'estirar alguna corda o ja ho fa ell?
2: Em va deixar portar després, un cop es desplega, em va deixar portar el paravent.
3: Dius que és redreta.
0: Una mica més i acaba Banyoles. Bueno, Escolta, i què faràs més per celebrar els 40 anys?
2: Pues mira, no ho sé, he de portar un antifaz amb mi tots aquests dies, m'han dit.
3: Ai, que rico.
2: I de moment avui vaig a dinar amb la meva mare i la meva germana. Ah. I a la tarda vull anar a veure els Focs de Blanes, que m'agrada molt.
0: Sí, i no estan gens massificats, en cap cas. Ja pots anar sortint, Anna. D'on ets tu? D'on ets?
2: Jo sóc de Tordera, però visc a Sils.
0: Molt bé. Doncs escolta, un petonet de part dels tres fills que tens, en Magí, en Cels, la Teia i també el Xevi, que és el teu marit. Tots et volen felicitar i el teu marit ha escrit unes paraules que te les llegeixo així ràpidament.
5: Fes la veu aquella que tu saps fer, Ernest.
0: Vinga,
5: passa molt la veu. Posa-la amb problemes a casa.
0: Diu, vull aprofitar aquesta trucada de RAC 105 per donar-li gràcies per formar part de la meva vida. Baixa i més. Per aquesta família que hem fet plegats.
6: Gràcies.
0: Diu que la nostra història va començar amb un accident, després ens l'expliques, i que gràcies a ell ara estem junts. Que la vida ens ha posat pedres al camí, però junts hem lluitat i ho hem superat. Feliços 40 i que per molts anys puguem celebrar la vida junts. Un aplaudiment pel Xevi, que s'ha deconstruït i ha fet aflorar la seva part més sensible. El Xevi a casa, així, a les distàncies curtes, és un tio sensible o és el típic mascle ibèric?
2: No, és sensible,
3: I Anna, té la veu tan xula com l'Ernest o si t'ho hagués llegit ell seria una mica diferent?
2: Bueno, seria una mica diferent, però ho ha fet molt bé,
3: Molt maco.
0: Gràcies. Explica'ns l'accident. Com us vau conèixer?
2: Bueno, doncs una nit de borratxera.
3: Volen!
0: Aquestes són les meves! Per tant, sí, sí. Perdona, hi va haver morrejat.
2: Se me va quedar el cotxe anclat amb un rierol i ell me va rescatar.
0: I aquí qui és el que anava ebri?
2: Els dos.
0: Els dos, o sigui, un va conduir borratxo i l'altre va rescatar borratxo a l'altre.
2: Sí, quina
0: autèntica meravella.
3: I va acabar dient, vols casar-te amb mi?
5: Calla, que tinc el coixa al riu, un moment.
4: No,
0: clar, ara quan els vostres fills arribin una nit de festa major així una mica del revés, no els hi podreu dir res.
2: No.
0: Molt bé.
6: És una abraçada.
2: No els explicarem per si de cas la història.
0: Bueno, que això està sortint per la ràdio.
4: Ja.
0: És un petit detall que se t'està oblidant. Escolta, esperem que... Estàs de vacances o no? Estàs de vacances?
2: Mira, avui i demà m'ho he agafat de vacances.
3: Ole, tu!
0: Doncs vinga, un petonet i disfruta per nosaltres.
2: Moltes gràcies, i felicitats pel programa que us escoltem cada dia.
0: Doncs fes-nos publicitat per aquí a Tordera, va.
2: Moltes gràcies.
0: Un petonet.
2: Que vagi bé.
0: Si voleu encarregar una trucada, i a Cazorla això ja és per quan tornem.
3: Ui,
0: no?
3: Ara ja és setembre, que flipes. Setembre, octubre, novembre.
0: Ja estan carregant la gent pel setembre?
3: Sí, o sigui, és una cosa que jo vaig anar posposant quan m'enviava mails, deia... Ja més endavant, ja m'ho recordareu, perquè em feia mandra fer una altra fitxa a l'Excel i a més els vaig dir, no sabem si serem al setembre.
4: Clar.
3: però ara ja m'he vist obligat allà. Que sí,
0: bé, tornem al 31 d'agost. Si voleu encarregar trucades, envieu un mail que us el llegirà el Cazorla i us el contestarà quan ell vulgui.
3: Sí,
0: ell treballa així.
3: 3, 4, 5 mesos, més o menys, d'espera.
0: No, però poseu-vos-hi a desperta@rac105.cat. Deixa'm dir que demà farem el sorteig de Llet Nostra, l'últim sorteig de la temporada.
3: Oh, quina emoció!
0: Algun dels felicitats durant el mes de juliol s'emportarà 30 litres de llet, amb totes les seves varietats, diversos packs de potets de làctics de Llet Nostra i també un doble kit esmorzar. Dues culleres i dos bols de ceràmica per esmorzar amb el Matina Codina i... Llet Nostra!
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Ana Mena, Lola Índigo o Aitana van sortir a la celebració del títol de campions del món de la selecció espanyola. I també Aitana, amb aquesta cançó superestrella que va fer embogir el personal. Una Aitana que al setembre farà 4 concerts a Barcelona, per tant, tornarem de vacances i arribarà a la Torre d'Aitana.
1: Jolín!
0: I anirà, suposo, Marc Puga, al concert.
2: Home, i tant, que aniré a veure l'Aitana. Jo l'Aitana he de dir... Mira, no, és que em fa vergonya. A mi l'Aitana m'agrada. No ho he dit mai.
0: A mi també m'agrada.
2: No, però a mi no m'agrada assumir-ho. I les meves amigues sempre em deien et regalem entrades per Aitana. I sempre les he rebutjat. Mai he anat. Sempre he dit que si vaig a Aitana serà per feina... Perquè jo estic justificant que vaig a Aitana. Que jo, com a fan, no aniré mai a veure Aitana.
0: Doncs jo... O perquè et convida a la llotja, no? A casa seva.
2: Em conviden,
3: que jo he tingut la immensa fortuna d'entrevistar l'Aitana. Ah, sí, ja me'n recordo. Sí,
0: segur que ella se'n recorda
2: moltíssim. Ah, jo la vaig veure a Mallorca.
3: Que se'n recorda.
1: I contrast,
3: En les distàncies curtes, és una persona de bandera.
4: T'ensenyaste el teletorcido.
3: No l'ensenyé nada perquè havia un segurata.
0: Vas dir que era baixeta, no, l'Aitana?
3: Sí, o sigui, imposa tant a l'escenari que després te la trobes i penses, si és que és una persona com jo, molt més atractiva.
5: I fue a hablar Pau Gasol.
3: I molt més talent. Cállate, hormiga, que tú cuánto mides? Que tú eres un muñeco en una mesa. Que no tienes ni culo, ¿por dónde cagas tú?
2: Sergi, tens una bona alçada.
0: Escolta'm, res més enllà dels concerts d'Aitana, que sapigueu que també hi haurà els 12 concerts de Shakira. A Madrid, que també serà tremenda turra. I després, Josep Montero. Bon dia, Josep.
6: Bon dia, què?
0: O què?
6: O què? Bon dia, o què?
0: Què?
6: Què?
0: Què?
6: Què? Què anaves a dir, com que acabava la frase?
0: Que també hi haurà els concerts de l'Estadi Olímpic del Casgrasses.
6: Sí, bueno, és veritat que vam comprometre a fer molts concerts, igual, ara ens està fent una mica de mandra, però bueno, els farem, perquè ja que s'ha venut i ens paguen molts creix per fer-los... Sabeu quanta pasta ens paguen o què?
0: No ho sé, anem a publicitat o què?
6: Millor que això, o què?
1: He vingut només per això, només per dir això.
7: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
8: Avui, a dia, el paraguaià per només 1 amb 39 la safata de 750 grams. De debò, molt bé, dia.
9: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
10: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
9: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
10: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
9: Important, en un refugi climàtic natural.
10: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
11: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
12: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
13: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
12: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com. Ocasión
14: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
15: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
16: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
15: I se't transmet el fred a la mà?
16: Suposo.
15: Oh.
17: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: Em declaro superfan de Figaflowers, entre altres coses perquè els he pogut veure en directe. El seu repertori musical és increïble, però com performen, no? Com executen les coreografies i tota la gentada que posen al damunt de l'escenari és espectacular. Aquí hem escoltat la rumba Solucions i No Problemes, 3 minuts i 2 quarts de 10 d'aquest 23 de juliol. Dijous, penúltim programa de la temporada. Bel Canal, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Teniu ganes ja, eh?
0: Sí, una mica sí.
1: Pillar vacances.
0: Sí, del que tenim ganes també és que es vagi acabant aquesta calor, pues, però... comentarem una notícia curiosa que hem vist avui a La Vanguardia.
1: Per refrescar-nos.
0: Per refrescar ara. El personal.
1: Sí, senyora.
0: Heu de saber que en les últimes hores l'Antàrtida ha assolit els 84,1 graus sota zero.
3: Mm. Que frio.
1: Fresqueta.
0: Que és el registre més baix des del 2012. Només superat per gairebé 90 graus sota zero, els 89,2 del 1983 a Vostok, que és a Rússia.
4: 90 sota zero?
0: 89,2 al 1983.
4: No crec que es noti aquest grau.
3: Abel, i això és bo o és dolent?
1: Home, depèn. Vull dir, si estàs...
4: Ajuda'ns.
1: Si estàs a fora, és dolent.
4: Gràcies.
1: Si estàs a dins de la base. Això és una base d'aquestes que hi ha a l'Antàrtida, n'hi ha unes quantes. Aquesta és la base Concòrdia, que està a 3.000 metres d'altura. És una base que està a 3.200, pràcticament 3.300 metres d'altura.
0: L'Antàrtida és hivern, ara.
1: L'Antàrtida és hivern austral.
4: Pràcticament tot l'any.
1: Yes. Sí, de fet, sí.
0: Sí, no.
1: Però, clar, quan poden tenir temperatures més extremes és ara, quan aquí estem a ple estiu, allà estan a ple hivern. I a més, això, pensem que estem parlant de 3.000 metres d'altura. Sí, home, és un registre, doncs, com per no trobar-t'hi, no? Clar, és una base que hi ha gent allà, hi ha científics.
0: Però no poden sortir a l'aire lliure.
1: Home, jo crec que amb aquestes temperatures... Mira, abans he estat mirant dades...
0: Eres ben conservadet, eh?
1: Què passa a Rússia, en aquest cas a Sibèria, quan fa fred a les escoles? Doncs mira, a Yakutik...
4: Salut.
1: Una cosa així.
0: Sí.
1: A primària, fins als menys 45, menys 48 graus, els nens van a l'escola.
2: Què dius?
0: Aquí cauen quatre flocs de neu i ja es paralitza tot.
1: Això a primària.
4: Canvia més alert per si plou.
1: A secundària, poden anar a l'institut encara fins als menys 50.
0: Clar, perquè són més valents.
1: D'acord?
0: Més que els escudets, ja.
1: I hi ha altres zones que és fins als menys 52, que els de secundària poden... Menys 52 encara poden anar a classe. A partir de menys 52 ja no. O, per exemple, a Moscou...
0: T'has de posar l'hiposant per anar a l'escola.
4: També
0: se't tallen els llavis.
4: Quin grup d'humans està anant allà a dir, va, anem a buscar un lloc per muntar un poble. I arriben allà i diuen, mira, menys 46 graus, aquí farem una església, tu.
1: Hi ha moltes ciutats de Sibèria que van ser construïdes, que originalment eren camps de concentració de l'època soviètica, que van ser primer camps de concentració, els famosos
0: gulags,
1: i després allò va créixer com a ciutat. A Sant Petersburg o Moscou, els infants poden anar a classe fins als menys 25. D'acord?
4: Bueno, mira.
1: Si baixen a menys 25, ja tenen permís per faltar classe.
4: Hi
1: ha batxillerat fins a menys 31.
0: La meva mare, estàvem a 2 sota 0 a Tona i em feia anar embolicat com si fos un bombó. Saps allò? Anava ben tapat. T'ho imagina't, a les mares de Rússia, com ho foten?
1: No, i gent que viu a vegades en zones remotes i criatures que han de caminar una bona estona, una hora, fins a anar a l'escola. Van amb aquells barrets típics russos.
5: Ernest, tens una forta abraçada
1: a menys 40.
5: A la teva mare, que ara fa temps que no em passes el seu telèfon.
0: Avui la veuré, ja.
1: Fa temps que no et passa el telèfon, eh? Te'l va canviant, de número.
0: Per cert, es veu que la temperatura més baixa registrada mai a Espanya va ser l'any 1956 a l'Estany Gento, al Pallars Jussà.
4: Molt maco.
0: 32 sota 0. Vull dir que no podem competir amb l'Antàrtida, de moment.
1: Això diria que va ser el febrer del 56, que el meu pare era petit, però recorda que aquella època, a Barcelona, carrer Villarroel, la roba estesa diu que quedava seca com bacallà, o sigui, congelada com bacallà, perquè Barcelona també es va baixar clarament dels 0 graus.
0: Això constata que ha canviat el temps, a Bel Canal, i sobretot han canviat els estius, perquè, per exemple, el d'aquest any està sent tremendo.
1: Home, portem ja, doncs, 3 onades de calor i estem a la meitat de l'estiu. Vull dir que... Pot ser que sigui un canvi de tendència, sens dubte, i aquest any a més es preveu un fenomen del Niño que pot ser molt fort i això pot canviar...
0: Això vol dir que ens tocarà el Niño.
1: Indirectament pot fer pujar les temperatures a nivell planetari i pot ser que això ja s'estigui notant, eh?
0: Molt bé. De moment tornem al present, tornem avui 23 de juliol. Quin dia ens espera?
1: Ah, encara no hem parlat del temps d'avui.
0: No, clar, hem fet el tonto fins ara.
1: Sí, sí, sí. No, m'ha explicat coses importants.
0: No, a mi m'ha semblat interessantíssim.
1: Això de les escoles de Rússia, instituts. Doncs mira, avui calor, recuperem els 40 graus, 40-41, cap al sud de les comarques de Lleida, també a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, aquí podem fregar o arribar als 42, també cap al Priorat, 40-41, al Bages, que aquests dies també, déu-n'hi-do, s'ha arribat a màximes de 40 graus, es podem recuperar avui. Vaja, a la resta de comarques interiors no tant, però farà molta calor. I a la costa, 28, 30, 32, molta xafogó. I no s'espera pluja, allò, les típiques tempestes de tarda que refresquin una mica el Pirineu, per exemple, no se n'esperen. Sí que diu dissabte a la tarda vespre, cap a les comarques de Girona, podem tenir algunes tempestes fortes.
2: Què dius?
1: Baixen les temperatures i diumenge i lluny es normalitzen.
0: Doncs dissabte tinc bolo a Sant Jaume de Llierca, que és comarques gironines, que a la nit. Ja,
1: No, llavors ja haurà acabat. Això són les tempestes de tarda vespre, que en fer-se fosc haurien d'anar desapareixent, però compte, perquè amb aquesta calorada, quan hi ha aquests canvis de temps, doncs poden ser les tempestes fortes. Sembla que sobretot Empordà,
2: a la Bisbal d'Empordà
1: també.
2: Jo vaig a un festival.
1: Quin festival?
2: A l'Empordà Music Festival.
1: Doncs escolta, que no es plogui, eh?
5: S'ho han currat amb el naming.
1: Sí, em fa gràcia, ja ha de ser tot en anglès, eh? A la Cerdanya també hi ha el Cerdanya Music Festival.
4: Sí.
1: O hi havia...
2: Un festival que vaig a l'any i plou.
1: Ja veurem.
0: Per cert, digue'ns qui vas...
1: Caure el dia d'anar desapareixent la pluja, desapareixent.
0: Digue'ns qui vas a veure.
2: Qui vaig a veure? Buah, és que un cartellà. Vaig divendres i dissabte toquen molts amics nostres. Va, Buos, va, la Fúmiga... Està el Joan Dausà, el Nil Moliner, si no m'equivoco, els Figaflauas, els Tallers, Ginestà... Bueno, tot el panorama català, meravellós.
1: Doncs... anirem seguint, però potser que es plogui la tarda, vespre, potser la nit a l'hora dels concerts, jo crec que ja no. Curiós, això del nostre festival a Catalunya, amb anglès, no?
4: A Castelldefels, ja...
0: Això ja és un altre tema, ja.
1: Per què?
3: Està molt bé, la crítica social de...
1: No, tant que lluitem per la llengua i que ens queixem del castellà.
0: Amb aquest comentari, amb aquesta crítica, acabarem el temps d'avui. T'esperem demà en l'últim programa de la temporada.
1: Demà, si voleu, me la toco una mica.
0: Prepara-lo.
1: Sí, home.
0: De seguida fem pujar l'Alejandro Rodríguez, que és el responsable del Bar de Baix, per parlar de la llei antitabac, perquè està molt cabrejat, treu foc pels queixals i vindrà a donar la seva opinió.
1: Vaig a fer un cigarro, doncs.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: introspectiva i estimulant proposta de Joe Akiri, ja sabeu, actor de Stranger Things, que també té un grup de música, que ha fabricat aquesta cançó que es diu End of Beginning, 6 minuts i 3 quarts de 10 del matí.
1: Fumando espero al hombre...
0: Seguim al matí a Codina despertant-te i parlant un moment de la futura llei antitabac que ha tornat a encendre el debat. El sector de l'hostaleria alerta que la prohibició de fumar a les terrasses podria posar en risc fins a 300.000 llocs de treball i provocar el tancament de 30.000 bars. El govern defensa que la reforma busca protegir la salut pública ampliant els espais sense fum, però els empresaris com l'Alejandro del Bar de Baix reclamen que el Congrés modifiqui o freni el projecte. L'Alejandro Rodríguez, bon dia, que és el propietari del Diagonal 477, que és el bar on anem a esmorzar la majoria de dies. Bon dia, Alejandro.
2: Hola.
3: Hola.
0: I moltes gràcies.
4: Bon dia, bon dia.
3: Ara.
0: Com estàs més enllà de la llei antitabac?
4: Molt bé, la veritat, estic... jo crec que t'anava dient el meu prime, però em fa molt mal els peus quan em llevo a les 6:30 cada matí.
3: llavors no.
4: Vaig cansadot, però sí, molt bé.
5: Escolta, està en el seu prime perquè té una notícia molt important per dir-li a l'audiència.
0: Sí, la deixarem pel final de la secció, no, Marc, si et sembla, perquè abans vull saber com estàs amb la nova llei antitabac i si creus que realment estàs d'acord amb el sector de l'hostaleria que alerta de que es podrien perdre molts llocs de treball i tancar-se molts bars.
3: Ara què?
4: La meva valoració, òbviament, està alterada perquè jo faig un horari de 7 a 6. És a dir, les cerveses, a no ser que treballis a l'obra o tinguis un altre mood, jo no estic tan afectat perquè jo relaciono molt el tabac amb l'alcohol. Llavors, a mi no em toca tant. És a dir, a mi no em perjudica tant. A mi em toca com a... quan jo...
0: Fas horari d'oficina.
4: Exacte. Quan jo ho vaig a gaudir, em molesta encara més. Però a mi no m'afecta tantíssim.

0: moltíssim. És a dir, jo crec que jo no sortiré tan perjudicat. Dit això, home, a mi, sincerament, jo crec que el respecte entre persones ha de ser evident, ha de quedar patent en cada moment del nostre dia a dia, però em sembla una vergonya que tu tinguis un negoci privat. És a dir, tu pagues els teus impostos i tu poses doncs les teves lleis o la teva manera de fer el teu negoci, però a tu t'estan dient que en el teu negoci tu no pots decidir qui ve a fumar o no. Més que res, perquè qualsevol persona del planeta pot decidir si ve o no al teu negoci, encara que s'hi pugui fumar o no. És a dir, jo ho posaria totalment a lliure elecció.
1: Tu has viscut mai alguna controvèrsia, alguna disputa entre clients, per exemple, a la Terrassa, per temes de fum?
2: Està polèmica.
0: Sí que és veritat que jo tinc un client al que jo aprecio i estimo moltíssim.
3: Ja sé qui és.
0: Que sempre es fuma un puro a les 8 menys quart del matí a l'última taula, i si bufa el vent, que crec que ja sabeu els 5 que sí que bufa el vent en el passadís aquest, clar, si estàs a la següent taula de les 5 a la quarta, a la tercera, a la segona, el fum, si bufa, li va. I això, alguna vegada, el que està esmorzant allà diu: ostres, aquest el fuma amb la boca, i entre que li faig una queixalada a l'entrepà de truita de patates i aspiro una miqueta de fum del puro, perjudica. Jo et dic que no. Controvèrsia ni disputa no l'he vist mai.
1: No han saltat mai cadires.
0: No.
3: En tens un, Alejandro, en tens dos d'aquests. Hi ha un altre que ve a les 11:05 i s'espera a que nosaltres comencem a esmorzar
2: ara,
3: per encendre's el purito sempre a la cadira més propera a la nostra i tirar-nos tot el fum a la cara fent veure que no ho sap.
0: És
3: el mateix.
0: El mateix!
1: El clàssic burgès de zona alta, no?, que no treballa i està tot el dia al bar fumant puros.
0: És top 3 millors persones que venen al bar.
3: No ho dubtem.
4: A més, altra vegada va passar una cosa, i és que aquest tio ens va demanar foc. Llavors, clar, era com cavar-nos...
0: Ídol d'època,
4: cavar la teva pròpia tomba, no?
5: No te'l vull donar.
4: Exacte.
1: Per tant, tu t'hi oposes i creus que realment posa en risc el sector, no el teu bar concretament,
0: clar,
1: però sí que...
0: És a dir, jo crec que
1: molts fumadors els agrada anar a la terrasseta a fer el piti amb el cafè, amb la copeta...
0: En el meu moment d'oci, i tu que ets fumador, Ernest Codina, sí, i parera, veure't una cervesa sense poder-te fumar un cigarro,
6: esa
0: em sembla pitjor que et fotin un tret al cos.
6: Esa madre que quiere amamantar a su bebé fumándose un cigarro.
0: Que menys, mira, la meva mare sempre m'ho diu.
6: Exacto.
0: Quan debatim i tal, ara no es pot fumar, ara la dona embarassada no fuma. La meva mare sempre em diu: jo em fumava 10 cigarros, i jo crec que tampoc tan malament no he sortit.
6: No, no, això...
0: La tinc les meves tares, però...
4: No tenim temps per debatre això tampoc ara, però sí.
1: En qualsevol cas, això provocarà imatges d'aquestes un punt ridícules, que és que jo no podré fumar assegut a la terrassa, però si m'allunyo 3 metres, sí.
0: Això és el que jo deia ahir a xarxes socials, perquè, a més, això ja et provoca una altra cosa, que tu vagis amb el got de vidre i tu no pots estar bevent amb un got de vidre alcohol a la via pública.
2: Madre
0: llavors
2: mia.
0: Totes les terrasses, com que nosaltres paguem a sobre terrasses, llavors no tindran cap mena de funció, perquè a la terrassa et pots fumar un cigarro i et pots veure una cervesa, però si t'allunyes del bar ja no pots veure la cervesa, però sí que pots fumar. No sé, jo no sé qui fa les lleis, suposo que les fa amb una vena als ulls.
1: Suposo que ho han estudiat, que afecta la salut pública, i per això s'hi han posat. A veure, Matías.
2: Menudo debat está generando aquí en el Matina Codina.
3: Esto
2: es nuevo. A mí, francamente, el tema de la ley antitabaco no me importa mucho, ¿eh? No estoy muy interesado. Me importa un pito.
1: Un piti, volies dir.
2: Un piti.
3: Tot a començar.
0: Volia tenir top 3 de patina.
2: M'he equivocado.
5: Que
3: idiota.
5: M'he
3: importat un pito. És bona,
2: Matías. Vaig a tu, passa.
3: Molt en pas.
1: Alejandro, seguirem venint al bar, es pugui fumar o no, eh?
0: Tot un detall.
5: I tant.
1: Prepara per demà una safateta de croissants.
0: Ara.
1: Per cert, i que vagi molt bé el casament.
0: Epa.
1: L'Alejandro se'ns casa.
5: Va!
6: Molt bé, visca.
0: El 1 d'agost.
5: Ostres. Ai, mi niño, felicitats.
0: Records a la Maria des d'aquí, que ens estan escoltant a Catalunya. Home, sí, i a Espanya, a les Espanyes, que, per cert, un detallet pel senyor Cazorla i pel senyor Sergi Ferrer. Felicitats pel que va passar diumenge, els dos, que sé que anàveu a Espanya i que us venia molt de gust que
1: guanyés
0: la selecció espanyola.
1: Però torna on està.
3: Sí, no, és que no
0: perdó l'interès. No, bueno, per treure la bandera del guilutxo, anava a dir.
3: No em toquis el piti.
0: Dic el pito, eh? No, que ens està escoltant molta gent i ens estarà escoltant a Pamplona, online, però ens estarà escoltant...
7: Ah, i us caseu allà?
0: Bueno, no, bé, ens casem aquí. No sé com... Bueno, pues sí.
7: Aquí hem aparato, a verte de allí.
0: La gestió a distància d'una boda és un cristo històric. Complicat.
1: Quants anys portes amb la teva xicota?
0: Doncs, ostres, tio, que avui faig 5 anys i, no, i 11 mesos.
7: Ah,
0: dia 23, felicitat. Sí, el 23. Avui és 23, no?
1: Sí. Un, sí, un 23, una santa la Maria, que porta molts anys aguantant l'Alejandro, i a més decideix posar papers pel mig.
0: Ara. Crisi històric. I per l'Església, aquesta no la sabíeu, eh?
1: Per l'Església. Ara, jo no sé com ets a casa, en l'entorn domèstic i tal. Nosaltres coneixem l'Alejandro del bar, que és molt expansiu. I és un tio
0: molt expansiu, eh? Què és expansiu?
3: Que podries gestionar...
0: Com catalogaries expansiu?
7: Imagina-t'ho dolent.
0: Buah, llavors em fot un tiro, eh?
1: Però està clar que la Maria ha fotut un braguetazo perquè aquest bar va tot hòstia, eh? Sí, va tot hòstia.
0: Un cemental. Va tot hòstia.
7: Bravo, Maria. Alejandro, un cemental, ahí donde lo ves.
0: Bé, un
1: cemental. Sí? Ho deixem aquí. Alejandro, gràcies.
0: A tu, Néstor.
7: La despedida a la whiskeria, eh? Ahí va,
3: porta un piti.
8: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
9: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
8: Troba'ns cada matí a RAC 105.
10: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
11: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
11: Molins de Rei.
12: Mataró.
11: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
13: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
14: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
13: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
14: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
13: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
15: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
16: Xarxa Hyundai de Barcelona.
17: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
18: Propera parada, plaça Lesseps.
19: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
20: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: RAC 105.
22: La teva música.

0: pop que ha aconseguit unes xifres estratosfèriques i una cançó que també ha guanyat un Òscar. Penúltim Matina Codina de la temporada 23 de... Dijous. Arribarem a les 10 del matí explicant una notícia bogíssima relacionada amb el món dels tatuatges.
1: Tatuatge.
2: Ah, ja ho entenc, has posat la música aquesta.
0: Sí, va, no cal explicar-ho tot.
1: Però aquesta sí, calia explicar-la. A veure, recordeu que el Cucurelles volia tatuar el Luis de la Fuente si guanyaven el Mundial.
0: Sí.
1: Cosa que encara no s'ha executat, però en principi se'l vol fer.
0: Ahir vam veure unes imatges que devien estar fetes amb intel·ligència artificial, no? Perquè jo vaig veure
3: una
0: imatge de Cucurelles.
3: Jo crec que sí, vam veure una imatge de Cucurelles amb el tatuatge aquí al braç, però creiem que és IA.
1: Encara no s'ho ha fet. El que sí que s'ha fet un tatuatge és un tio del Barça que va apostar-se amb un amic, i el vídeo es va fer viral, que si Espanya guanyava Argentina, es tatuaria ell la cara del Marc Cucurella.
3: Ah, wow.
2: No fotis.
1: Sí.
3: Hòstia, ja són ganes de tatuar-te cares.
1: Sí, perquè a més, posats a tatuar-te algú, tatuat algú que tingui menys cabell, perquè les línies...
0: És molt volum.
3: Un Alan,
0: és,
3: no?
0: És molt gran el dibuix.
4: I además es una persona del Barcelona que se va a tatuar un jugador de la Madrid.
1: Exacte, això, a més, s'ho va apostar abans de que el Florentino anés a robar el Cucurella per tenir un jugador del Madrid al Mundial. Pues hi ha un petit detall que he omès, perquè si no la notícia era una ben notícia de merda, que és que aquest tio s'ha tatuat la cara, ja s'ho ha fet, eh? La cara del Marc Cucurella al cul.
0: Ostres, és cul Cucurella.
3: Bueno, així no és el tant, ho trobo bé.
1: A la natja esquerra.
3: Jo m'ho faria abans al cul que al braç.
1: Doncs el mateix Cucurella ha reaccionat a les xarxes també amb un pantallazo, en plan el diablo, no?
2: El huesazo.
3: Ah, sí, ha posat això, no?
1: I això em porta a un altre tatuatge bastant ridícul. Perquè, clar, a una banda tens els hiperventilats d'Espanya i a l'altra banda... els hiperventilats de l'Argentina, no?
0: Ui.
1: Que ja es veien guanyadors.
5: Sí.
1: Doncs hi va haver un tio que es va començar a tatuar tots els resultats en temps real de l'Argentina passant cap al Mundial, no? Jo què sé, 4 de març, Argentina...
0: Què vol dir? Tots els resultats.
1: No, no, si no te'ls diré perquè no els sé.
5: 4 de març, què bé si va jugar el Mundial.
1: Jo què sé!
5: Que és tonto, macho.
6: Madre mía, ni
1: idea. Fins al d'Anglaterra, no? 2-3, no sé com collons van quedar. I ja s'havia posat ell la data, 15 de juliol, Espanya-Argentina, i només faltava posar el resultat.
3: Ostres.
1: Total,
0: que la final va ser el 19, em sembla.
1: El 19, bueno, nois.
5: No estava acertando ni una.
1: Ens perdem en els detalls.
0: Una mica de rigor.
5: Que poc home.
3: Doncs rigor.
1: El tio va posar 19 de julio i el resultado...
5: 19.
1: Va posar...
0: 19 de què?
1: De...
2: No s'acaba mai la historieta, sembla mentida.
3: Que sea agosto ya.
0: Sergi, no dona per tant, va.
1: No, però no, m'ho esteu posant molt fàcil.
0: Què passa?
1: M'esteu ajudant molt a avançar.
5: M'estan tenent res.
1: Total, que va fer saltar i va posar resultado, les Malvinas són argentines. Anda, venga. El tio va tatuar-se el resultat d'Espanya, posar Espanya 1, Argentina, i va dibuixar-se les Malvinas, que us recordo que a dia d'avui segueixen sent propietat del Regne Unit.
5: Valen.
1: És a dir, la solució d'aquest tio, veu, és que guanyeu el cantant, que no fa gràcia. Que s'ha tatuat les Malvines perquè no es podia tatuar la victòria d'Argentina.
6: No ha tingut bon remat aquesta secció. Semblava que havia d'acabar en una cosa molt graciosa. Te n'enrius molt del pobre Matías Prats, que no ha fet un bon acudit. Però això ha estat patètic.
1: Però, Toni, no m'han ajudat els companys.
0: No, a més, perdona, estem dies de decidir si renovem o no el personal. I la gent ve relaxada aquí explicant qualsevol merda i...
2: Critiqueu que ha fet lo de l'estatu, ha posat les cançons de tatu per parlar d'un...
5: No rimava nada, ni una sola rima.
1: No, Toni, és que jo tinc por que em renovin o no. Digue-li a l'Ernest que em renovi.
6: Bueno, ja ho parlarem fora de...
0: És que depèn bastant del Toni, perquè ho estem valorant junts.
5: Ostres.
3: Mare meva.
2: La puta canya, ja. Peus a les...

0: ràdio matinal.
1: Que voldries que en fossin més.
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
11: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
0: A RAC 105, Matina Codina. Presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: Molt bé, Mar, eh? L'has cantat molt bé fora d'antena.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Estava amb els auriculars i no m'escoltava.
0: Fantàstic.
1: Però estava complicant.
0: Connexió psíquica. Tu creus que tu i jo tenim connexió psíquica?
1: Tenim molta connexió, moltíssima.
0: I hi ha molta gent que creu que tenim connexió sexual, també.
1: Sexual i sentimental, no?
0: Sexoafectiva, es podria dir.
1: Sexoafectiva. Aquí mai ho desmentim ni ho confirmem. Nosaltres tenim la nostra vida privada, la portem en secret.
0: Jo crec que tu... tens un interès que m'agradaria detallar.
1: A mi em va bé que em lini.
0: Perquè la gent es cregui això.
1: A mi em va bé que la gent es cregui que estic amb tu, perquè aleshores amago amb qui realment puc estar. De la vida.
0: I per què te n'has d'amagar? Perquè no ho pots fer públic? Que
1: perquè
0: relacions,
1: a ningú li interessa.
0: Són jardines prohibidos.
1: No, jo això ja no entro en aquests jardins prohibits. Bueno. No, però la gent pregunta, jo ara sé que un punt que no vull explicar amb qui vaig.
0: M'ho diuen constantment, eh?
1: Sí, a mi també.
0: Fas molt bona parella amb la Mar.
1: A mi també m'ho diuen molt. Realment jo penso, veig una foto i penso, mira quina bona parella fem. Però aleshores ens veig aquí i dic no.
0: Llavors és que et caic malament.
1: Som incompatibles. No, t'adoro, t'estimo molt, però crec que som incompatibles com a parella.
0: Estic molt d'acord.
1: Tu no ho penses?
0: Estic molt d'acord.
1: Ara,
0: radiofònicament, és una història.
1: I que mai direm si estem junts o no. La gent no ha de fer res. Bueno, que ens segueixin liant, Ernest.
0: Fins que formem una família.
1: Que ens va bé.
0: Vinga, 10 i 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Penúltim
1: bon dia,
0: matina de la temporada. I no per això menys farcit, sinó que és el de cada dia, de tots els dies d'aquest any 25-26, de ràdio en directe. És l'hora tronera.
1: Sí.
0: I recuperem les commemoracions del dia. Trobem molt a faltar.
1: Amy Winehouse, el 2011, ens ha deixat el data com avui, una de les veus més influents d'aquest segle, del segle XXI.
0: Sí, va tenir una molt mala gestió de la seva vida, addiccions, un pare molt tèrbol que la va portar pel mal camí, que la va voler absorbir en tots els aspectes possibles, va fer de paràsit, de sangonera, li va xuclar els calés.
1: Sí.
0: I, bueno, quan un fill se't desvia has de saber reconduir-lo, no? Un pare és una brúixola, doncs en aquest cas el seu pare va fer tot el contrari.
1: Un nòvio. Sí. Un artista que va guanyar 5 premis Grammy en una sola nit, el 2008, gràcies al seu àlbum Back to Black. També amb aquesta cançó que estem escoltant, Rehab. Sabem que està inspirada en la seva vida real. La va escriure després de que el seu representant li suggerís anar a rehabilitació i ella s'hi negués. I, evidentment, amb la seva mort va entrar al conegut Club dels 27, que és aquest club on mor gent amb 27 anys, perquè no és la primera artista.
0: I s'ha convertit en llegenda.
1: 100%.
0: Amy Winehouse, en pau descansi. Més coses d'aquest 23 de juliol.
1: Doncs mira, que el president dels Estats Units, Richard Nixon, es va negar a lliurar les gravacions que l'implicaven en el famós escàndol de Watergate el 23 de juny d'aquell any.
0: Un altre dels tants presidents que ha creat escàndols d'aquells per la història.
1: I el 1881 es funda la Federació Internacional de Gimnàstica, la FIG, un organisme esportiu internacional que és el més antic dels esports moderns.
0: Jo no em doblego com una gimnasta.
1: Jo tampoc.
0: Ja tinc les articulacions ja ben encarcarades.
1: Jo ho feia de petita. Ja estem escoltant una màquina d'escriure, perquè el 1829 l'inventor William Austin Barr patenta als Estats Units el tipògraf, un precursor de la màquina d'escriure. El meu avi va anar ara, deixa'm la vanera. Època de vaneres, no? De Costa Brava, de Mediterrani. Avui és el Dia Mundial de les Balenes i dels Dofins.
0: Jo la setmana que ve seré una balena allà a la Costa d'Aura, a Costa Brava, a platja d'Aro, em veureu tota l'estona doncs nedar com un autèntic dofí. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, Mar Puga?
1: Doncs mira, avui l'actriu Elvir Mínguez fa 61 anys, també l'actor Woody Harrelson en fa 65, l'actriu Clàudia Sala es bufarà 32 espelmes, la Mònica Lewinsky, dèiem aquest matí, en bufarà 53... I acabarem amb un actor molt famós perquè és el protagonista d'una de les sagues més conegudes del món, que és Harry Potter. L'actor Daniel Radcliffe, avui en fa 37.
0: Sí, i avui hi ha notícia en PortAventura. Aquesta és d'avui, eh? Això no és una efemèride, eh?
1: Avui, 23 de juliol del 2026, s'inaugura la nova atracció del Parc Aquàtic de PortAventura. Sí. Coral Bay es diu la llegenda perduda, una nova àrea temàtica de més de 6.000 metres quadrats al Caribe Aquatic Park, pensada especialment per un públic familiar, tal i com és PortAventura.
0: I sabem més detalls de l'atracció, no?
1: Sabem que és una zona ambientada en l'antiga badia pirata, que segons la història ha emergit de nou després d'haver estat submergida durant anys. Per tant, té tota una història pirata darrere, no? És una de les grans novetats d'aquest any i bueno, anirem... El que passa que és molt important saber que està al Caribe Aquatic Park, que no està a PortAventura Park. Si no a PortAventura no la trobareu, d'anar al Caribe. I comptarà també, completarà aquesta oferta familiar, comptarà amb l'obertura de Macamano Jungle d'Adventure Trek, mare meu, que llarg.
0: Què és això?
1: Que obrirà el proper 30 de juliol una altra atracció de PortAventura. Per tant, estan, mira, estan d'obertures aquest estiu.
0: Clar. I a més, a l'estiu s'han d'inaugurar les atraccions aquàtiques.
1: Home, sí, ja ho fan bé.
0: Que, amb aquesta calor que fot, necessitem un bon refugi climàtic i una mica d'aigüeta. Mar Puga, moltes gràcies.
1: A tu, home.
0: Passen 10 minuts de les 10 del matí. Un dels grups que s'acomiada aquest any és La Fúmiga. I amb els tiets van fer aquesta titulada Havia de passar.
2: Matina Codina.

0: Encara de ressaca del Mundial i de gira pels Estats Units, la Shakira del Matina Godina amb el Dai Dai, un dels més reproduïts del planeta. La Shakira, que ja sabeu que... Hòstia, farà 12 concerts a Madrid després de l'estiu. A veure si... La... Que hi ha l'Albert per aquí.
1: Hòstia puta, l'Ernest Codina, tio.
2: Hola, mira. Pim pam.
0: Ens coneixem, Albert, o no?
1: Bueno, et conec de ràdio que et porto cada dia.
0: Ja m'han dit que ets oient habitual i que cada semàfor, perquè tu ets transportista, no? O conductor de camió, no sé exactament a què
1: t'ho
0: digues.
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: Es veu que et descollones amb el programa, no? Que és el que et fa gràcia del Matina Codina, Albert.
1: Jo soc superfan, que m'agradaria que em dediqués unes paraules a Clapés i l'Albert Dom.
0: Doncs ara mateix han marxat un moment perquè han anat a buscar l'esmorzar, però després, en tot cas, ja els ho comentaré, eh?
1: Vale, perfecte.
0: Escolta, anem a la història.
1: Hòstia, una sorpresa, tio.
0: Sí, això és culpa del teu nebot Marc i de tota la família Grau, eh?
1: Mira, he tingut un pressentiment, sincerament, perquè m'han dit, estigues pendent del telèfon, i que és raro que em diguin això. I tenia com algú a l'estómac que m'ho deia.
2: Ah, veus?
0: Doncs el teu sisè sentit de transportista ha estat completament encertat. Felicitats, perquè em sembla que demà et cases, no?
1: Sí, demà.
0: Amb qui?
1: Moltes gràcies.
0: Amb qui?
1: Amb l'Anna Grau.
0: Quants anys de relació porteu i per què us caseu? Si els matrimonis avui en dia ho espatllen tot, home, Albert.
1: Mira, ens portem des del 2018.
0: I aquest pas endavant, perquè és que heu tingut fills i voleu posar papers pel mig, és una qüestió basada únicament en l'amor que us uneix i... Explica'ns.
1: Bueno, jo crec que és una mica tot, que tenim dos nens que són fantàstics,
0: sí,
1: i que ens estimem molt, la veritat és que ens estimem molt.
2: Això és molt important.
0: I què, festa grossa, entenc, demà? És un, foteu un gran banquet, una cosa ben parida, amb disjòquei, barra lliure i un bon càtering, o una cosa més aviat austera, tranquil·leta, una casa de pagès, un pa amb tomàquet?
1: Demà ens casem a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
2: Ah, sí. Mira!
1: I després a Can Biel, restaurant Can Biel, de Llinars del Vallès.
0: Molt bé.
1: Doncs... I DJ, sí, i grup de música, també.
2: Olé.
1: Bé.
0: Està molt bé. Aquí t'has gastat una bona pasta, perquè avui en dia casar-se és caret, Albert?
1: Bueno, això no es pot dir.
0: Molt bé. Escolta, tota la família que us estima molt i que els millors desitjos. Entesos?
1: Moltíssimes gràcies, em fa molta il·lusió que m'hagueu trucat i felicitats pel programa.
0: I a nosaltres, que ens escoltis. Mira, aquest brindis va per tu, guapo.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé el casament.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau. Que sigueu molt feliços.
2: Això mateix.
0: Què, Marta, han agafat ganes de contraure matrimoni, eh?
2: De contraure no, però d'anar a un casament, sí. Jo ho dic sempre, que tinc ganes de casament, de festa.
0: De tots els homes que t'agraden, amb quin et casaries?
2: Ara mateix?
0: Sí.
2: No puc dir el nom aquí en públic.
0: Sempre fas el mateix. Tan
2: amb el Melendi,
0: amb el Melendi.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
2: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
2: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que costa? De comprar bé.
4: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Hey guys, I'm Bruno Mars.
10: A RAC 105, estàs escoltant.
11: Matina Codina.

0: un artista 360 graus, toca tota mena d'instruments, tota mena de pals musicals. El que fa al damunt de l'escenari és una autèntica exhibició de talent. I ho ha tornat a demostrar amb la gira que està fent i també amb el disc The Romantic, on hi trobareu aquest Age is My. 12:15 d'aquest dijous 23 de juliol al Matina Codina, en què us expliquem que els calçotets de Lamine Yamal que va lluir durant la final del Mundial són top venda ja a aquesta hora del matí. Mar Puga.
1: Molt heavy, sí, perquè Lamine Yamal durant el Mundial, a l'acabar el partit i tal, es va aixecar la samarreta per aixugar-se la suor, això que sí, fan els futbolistes, no? I en
0: això que fa la gent que pot ensenyar la tauleta de xocolata, també, perquè a mi no em veuràs mai aixecar-me la suor, aixecar-me la samarreta.
1: És molt de futbolistes, no? Que un partit i va més seco para que me mires.
0: Enfoqueu. Sí.
1: Doncs en aquesta imatge es deixa veure la marca dels seus calçotets. És com un petit gest i aquesta imatge, evidentment, es fa viral. La gent comença a investigar quins calçotets porta la Minya Mal, perquè a la societat aquests detalls morbosos ens interessen, no? Total, que aquest gest espontani desencadena un augment de les cerques i les compres d'aquell model concret de roba interior, fins al punt que, segons el diari Bild, que és alemany, la web de la marca arriba a saturar-se per l'allau de visites.
0: Ha col·lapsat,
1: ha patat. I posteriorment l'empresa ha aprofitat, evidentment, la marca de la Mim per facilitar a les xarxes la compra d'aquest producte i obtenir gran repercussió, perquè, evidentment,
0: han agafat la foto. Sistemes, tot el departament informàtic d'aquesta marca de roba interior no s'esperava, evidentment, aquesta allau, no? I que
1: és
0: la
1: molt
0: millor...
1: heavy.
0: I són macos els calçotets, els has pogut veure o no?
1: No els he vist jo, però són...
0: Digue'm la marca, aviam.
1: És que no et diu la marca, diu que el diari Bild diu que es satura la web de la marca, però no ens arriben a dir la marca. Llavors,
0: quina ràbia, no?
1: La Minya Mal calçotets...
0: Bé, està per les xarxes, busqueu els calçotets, a veure si us agraden o no. Parlem d'un altre futbolista, que és Héctor Bellerín, ex del Barça, que té nova parella i no és una qualquiera, per entendre'ns.
1: No, es tracta de la Carolina Juste, aquesta actriu que va protagonitzar La Infiltrada, que ha guanyat Goyes més d'una vegada. Doncs s'ha convertit en la parella sorpresa de l'estiu, ningú s'ho esperava. I és que la revista Semana ha publicat fotografies on apareixen fent-se petons i es mostren, doncs, bàsicament, que estan junts, sense amagar-se.
0: Dos guaperes i Héctor Bellerín, que és un dels pocs futbolistes que, en les entrevistes que ha donat, dona mostres de tenir un coeficient intel·lectual bastant elevat. Un tio molt complet, Héctor Bellerín.
1: Segons la informació de Semana, la parella va compartir una jornada que va acabar amb un pícnic a un parc, van estar fent petonets, la típica cita de romàntica que ara entra bé, no?
0: M'encanta.
1: Fins ara tots dos havien mantingut la seva vida sentimental molt allunyada de les càmeres, dels focus, i no donaven explicacions, però ara sembla que no s'amaguen perquè deuen estar bé. I jo crec que quan estàs bé amb una... Mira la Laura Escanes i el Joan Verdú, fan pública la seva relació, no?
0: Sí.
1: Suposo que arriba un punt que t'és igual.
0: I deixa'm dir que això que deies de les cites diu molt el tipus de cita del grau d'enamorament. És a dir, jo no me'n vaig a fer un pícnic, allò menjant a la natura, amb algú que no m'encanta. No sé com dir-t'ho. No?
1: Sí, tens raó.
0: Perquè té aquell punt salvatge, aquell punt silvestre, no?
1: Sí, és allò que fas coses per una altra persona. Jo he pujat una muntanya, per amor. Saps què vull dir-te? Ja em dius d'anar a una muntanya, et dic que ni de conya.
0: Tots sabem que van acabar follant allà al mig dels arbres.
1: És que tu ja sempre ho has de portar al terreny sexual.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Quin fil de veu, eh? Quins aguts que té el Nicky Gore amb aquesta cançó estiuenca que parla del sostre solar. No sé si en teniu a casa vostra, allà a l'àtic, sota la teulada, o bé al cotxe. M'agradaria tenir un cotxe amb sostre solar i encara m'agradaria més tenir un cotxe descapotable amb aquest temps que fa. Ui, Mar, no ens ha agafat. Estem intentant fer l'última trucada despertador del programa d'avui a una noia que fa 18 anyets, la majoria d'edat.
3: Tornem a provar.
2: Sí, torni. S'ha de... La Júlia. Quin nom tan maco, Júlia. Julieta. Ja t'has mullat la samarreta. També hi havia una cançó que em sembla que era de... L'Axambusto, la tinc, l'acabo de trobar, que es diu Julieta. Mira. Julieta. Doncs no hi ha la Júlia.
3: No, ens torna a comunicar, quina pena.
2: Però faré una cosa que és obrir línies al 902-47-705. Regalarem una tote bag per anar a la platgeta. Sí o no, Marc? Vinga, ja estan trucant. Hola, bon dia.
3: Regalem tote bag, sí.
4: Hola,
2: com et dius?
4: Xavi, quina sorpresa.
2: Xavi, estaves molt atent al programa, perquè és que no he dit ni el telèfon que tu hi has trucat,
3: Sí, sí.
4: Bueno, escolta, obrim línia, anem a trobar-ho.
2: Molt bé. A més, ens escoltes per la ràdio tradicional, pel transistor. Tu no ens escoltes per internet,
4: Transistor de piles, tu.
3: Ara.
2: Sí, des d'on ens escoltes?
4: Des de Sabadell.
2: Molt bé, i estàs de vacances ja, Xavi, o no?
4: Encara no, però bueno, mig de vacances.
2: Suposo que les estàs esperant impacientment, no? Quin dia les agafes tu?
4: Sí, el primer d'agost. Estarem 3 setmanetes el primer d'agost. I ja està.
2: I ara qui et despertarà?
4: No, haurem d'estar la setmana, és el que anava a dir. Ja no sé què farem la setmana.
3: Ostres!
4: No sabrem amb qui despertar.
2: Bueno, pots tirar
4: Que tu vacances merescudes, eh?
2: Sí, pots tirar de podcast. Pensa que portem també molt, des de... Sí. Tu has passat bé aquest any, sí?
4: Sí, molt, ens hem divertit molt.
3: Ai, que bé.
2: Molt bé. Què canviaries? Mira, demà saps què farem amb els oients, Xavi? Demà farem tema del dia col·laboratiu amb els oients, que és... què incorporaries, quines novetats t'agradaria escoltar la temporada que ve al Matina Codina?
3: Això.
2: Quins fitxatges faries? Quines seccions faries? I també, ja per defecte, crec que també podríem dir tot allò que ens carregaríem del programa. Xavi, hi ha alguna cosa del programa que a tu no t'agrada?
4: En principi els crits del Sergi, però ja m'he acostumat i ens agraden i tot.
2: Molt bé.
4: No, crec que tot és entretingut.
2: A mi em passa bastant també que els crits del Sergi i en general dels col·laboradors del Matina Codina, també de les formigues aquestes dels collons, el Tranques i Barranques, jo no puc més ja no puc més ja. Xavi, doncs mira, volem compensar la teva fidelitat regalant-te una tote bag, perquè suposo que algun dia aniràs a la platja o faràs alguna excursió, no?
4: Sí, farem un platja, muntanya, una miqueta de tot.
2: Doncs quan hagis de muntar el kit per l'excursió que facis, pots agafar la nostra tot teva, que és per tu. No pengis, perquè ara parlaràs amb la Mar fora d'antena, t'agafarà les dades i te l'enviarem.
3: Això mateix.
4: Molt bé, gràcies.
2: Si te l'enviem abans de demà i t'arriba per aquestes vacances.
4: Bueno, moltes vacances i... Ai.
3: Sí. Moltes vacances, a tu també.
2: Sí, sí.
4: Ja ho diu moltíssim de les vacances.
3: Gràcies, moltíssim.
2: Gràcies, felicitats pel programa, Xavi. Sí. Home, déu-n'hi-do. Sí que són moltes les vacances, perquè
3: sí,
2: estarem un mes fora, eh?
3: Sí, sí.
2: Tornarem el 31 d'agost ben descansats, ben morenos, amb les piles carregadíssimes i també, jo crec que, obrint nous horitzons i amb la creativitat renovadíssima que també fa falta. 3 minuts i 3 quarts d'11, fem una pausa i tornem ja amb la recta final de l'edició d'avui, que és la número 1101 del Matina Codina.
5: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Això és pop-rock de primera divisió, eh? Estratosfèric hit aquest de One Republic amb la veu d'un ídol per mi, que és Ryan Tedder. Love runs out. S'ha de cuidar l'amor, eh? Si no fuig corrent, si no... Nosaltres ara cuidarem un oient, que és la Júlia.
1: Sí, la Júlia, que...
0: Hola, Júlia.
2: Hola.
0: No em coneixes, oi? Soc l'Ernest Codina, de la ràdio de RAC 105, del Matina Codina.
2: Ostres.
0: Que pulletera. Quin 18 anyets ja, eh?
2: Sí, bueno, encara no, però sí, dintre de poquet ja.
0: Quin dia, Júlia?
2: El 25, el dissabte.
0: Uau, et fotràs una festa èpica, històrica, llegendària, inoblidable, no? O què?
2: Hombre, espero que sí, és sorpresa.
0: Jo crec...
2: Que sí, home, èpica.
0: Perdona, gaire sorpresa no és, perquè saps que te la faran, la festa,
1: ai,
0: no?
1: Ai, quina sorpresa, Júlia.
2: Sí, sí, la sorpresa és... No sé què serà, però...
1: No saps què es fa, la festa.
0: Escolta'm, per donar alguna pista a tots els que estan involucrats en aquesta festa sorpresa, hi ha alguna cosa que sí o sí t'agradaria que hi hagués en aquesta festa?
2: Una cosa que sí o sí hi hagués.
0: Sí, com te l'imagines? Com te l'imagines, a veure, la festeta aquesta? Aviam.
2: És que és depèn del que sigui, però... No sé, molta música, menjar... Fotocall... No sé, algo així.
0: Sí, jo crec que és important que hi hagi fotos perquè els 18 no es poden oblidar, no? Vull dir, jo crec, jo que ja n'he fet 40, potser els 18 segurament són els anys més especials perquè ja et permet fer moltes coses legalment, el tema de conduir, entrar en diversos locals, de consumir alcohol, per exemple.
1: Ara, ja tens ganes.
0: Sí, sí. Doncs escolta'm, celebra-ho molt fort. Aquesta trucada ens l'ha encarregat els teus avis.
2: Ai,
0: què?
2: Ai. No m'esperava res, eh?
0: Quina relació tens amb els teus avis? Aviam, explica'ns això una mica.
2: Molt, molt propera.
0: Sí, és que s'han de cuidar,
2: molt important per mi.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: T'han cuidat molt.
2: Sí, molt bé.
0: T'han mimat
2: molt. Molt,
0: sí,
2: molt.
0: No? Jo entenc que els avis, quan eres petita, també et malcriaven, eh? Allò típic, tot el que no et deixen fer a casa, t'ho donaven als avis,
2: sí,
0: eh? Que sí,
2: sí.
0: Escolta, jo no sé...
2: T'han volat més a prop nostre, sí, per estar aquí al costat.
0: Correcte.
1: Que mona.
0: I jo no sé, si és un tòpic o no, però, i si a casa teva ha passat igual, però les iaies, especialment les iaies, cuinen, que és un escàndol.
1: Sí,
0: sí o no, Júlia?
1: És molt bèstia.
2: Sí, sí, sí.
0: Quin és el plat que sempre et feia la teva iaia o el teu avi, així, molt especial?
2: El plat que sempre em feia.
0: Sí.
2: La
0: ensaladilla
2: russa.
0: Oh! Calla, que no sóc de pedra, eh? No sóc de pedra i aquesta hora tinc una gana de Déu jo. A mi, per exemple... Saps
2: no, però molt bona.
0: Fliparàs, Júlia, saps què em feia la meva àvia per berenar?
2: Què et feia?
0: Així he acabat com un senglar. Cap i pota, tu. Cap i pota per berenar.
2: Cap i pota?
0: Sí, callos, callos.
1: Però callos de tota la vida.
0: Los callos.
1: És que cap i pota.
0: Sí, sí. Escolta, Júlia, que diu que segueixis així de natural, de bona persona, que t'estimen molt els teus avis, que valoren molt que ets molt autèntica i que segur que la vida t'oferirà moltes coses boniques com tu. Què et sembla?
2: Ai. Gràcies.
1: Que mona.
0: Celebra-ho fort, un petonet.
2: Adéu.
0: Felicitats, carinyo.
1: Bonica.
0: Adéu. M'ha agradat molt. Ja ens ha penjat.
1: Molt maca. Júlia.
0: Mira, si mai tinc una filla, cosa que... A hores d'ara sembla bastant impossible, però mai se sap. M'agrada molt Júlia.
1: És maco, Júlia.
0: És molt maco.

0: de Ràdio Matinal.
1: Que voldries que en fossin més?
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
3: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
5: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
4: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
5: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
4: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
6: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
7: Xarxa Hyundai de Barcelona.
8: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
9: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
10: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.

0: Senyores i senyors, es va acabant el programa d'avui, també la temporada. Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal? Com estem?
2: Hola, Toni.
3: Hola, Toni, estàs guapíssim i molt moreno.
1: Vosaltres
3: molt
1: també es nota que aneu avui al Can Jovany.
0: És veritat.
2: Valen.
3: Sí que aneu guapos, sí.
1: Heu vingut d'etiqueta, vamos.
3: Ostres.
0: Demà el trucarem al Nando, eh?
2: Ai, que bé.
0: Per donar-li gràcies per acollir-nos avui al seu restaurant, per aquests 30 anys de Can Jovany.
4: Sí,
0: i per acompanyar-nos aquí a l'estudi durant tota la temporada. Aquest any potser una mica menys.
2: Una mica menys perquè he anat de cul fent coses. Amb això dels 30 anys hem anat
0: fent. A veure si l'any que ve et recuperem.
2: Valen, no. Valen.
0: Podria ser alguna secció, no sé de què.
2: Valen, valen.
0: Ja ho pensarem.
5: A què la faries?
2: Valen, fem-ho ara, això. Fem el brainstorming, ara o què? Vinga, va, Valen, va. A veure, què podem fer?
3: No cal, no cal.
1: Bé, mira, precisament, avui es nota que ja esteu a un dia de fotre el camp de vacances.
0: Estem amb reserva, no? Com
1: ara,
0: els cotxes.
1: Ara,
0: com
1: els cotxes. Bueno, la creativitat ni estava avui ni se l'esperava.
2: Ostres.
1: O sigui, micros que no s'obren.
2: Oh.
1: El Lillo agafant el telèfon amb veu alta mentre esteu en antena.
2: Joder, què passa?
1: Parlant amb un oient.
0: El Matías Prats, que ha fet un acudit que no ha entrat.
1: No. Que no ha entrat, que no tenia sentit.
2: Cap.
1: Ha volgut fer un joc de paraules sense el joc de paraules.
2: Sí, sí.
1: Clar. Per tant, ha fet la frase normal.
3: Sí,
1: tenia
3: sí.
1: sentit.
2: No es pot
1: fer. El Sergi fent seccions sense acabar.
2: I que no rimaven.
1: Avui, clarament, heu
0: sí,
1: estat
0: hi ha hagut un altre oient que hem trucat de 10-11 que, parlant una mica de les incorporacions, de les novetats, que hi podria haver de seccions, etc.
2: Ah, sí?
0: De cara a la temporada que ve, li he preguntat si hi havia alguna cosa del programa que li molestava i ha dit que els crits del Sergi li molestaven molt.
3: Home!
0: Però que fins i tot això li ha acabat agradant.
3: Ah, veus?
2: Veus? Això és bo.
5: A mi em passa sempre que la gent s'acaba acostumant a mi. No és que m'estimin, sinó que em toleren.
4: Esto le pasa.
0: També és una
4: manera. Con el pito torcido les pasa lo mismo a las chicas.
0: Va, Toni,
5: m'ho agraeixen.
0: Toni, què?
1: Què
0: ha estat el pitjor del programa, però?
1: No, per tant, avui el pitjor és, efectivament, que heu tingut molt mala actitud. O sigui, el programa avui s'ha caracteritzat per lo pitjor...
0: Que... Desídia. Com tu, no? Que ja no tens ni ganes de parlar.
1: No sé ni el que dic. El pitjor del programa, l'actitud. Ja
5: s'ha caracteritzat.
0: I el millor?
1: El millor del programa, en canvi... Ha estat el Xavi Cazorla.
3: Toma!
1: Molt bé, amb les seves pífies.
0: Sí, una secció clarament de reaprofitament.
2: Sempre, 100%.
5: Fa un mes que no fot res, el Xavi.
2: Un mes i mig.
1: Has triat avui, a més, la darrera pífia que entra a la gran final de cara a demà. Estarà molt bé. S'ha rigut. Avui s'ha rigut amb l'eliminatòria i avui la guanyadora ha estat la pífia de la Mar equivocant-se amb el nom d'una astronauta.
3: Vinga, parlarem dels quatre astronautes. Sí. Començarem pel Reed Weisman. Ja està casat fa més de 20 anys amb Condiona.
1: Amb qui?
6: ¿Quién demonios es ese?
1: No la conec.
0: No. Va, una mica de rigor, sisplau.
5: L'hem perdut, eh? Houston, aquí un problema.
3: És igual, està casat amb una dona que es diu Condiona i ja està, no sé.
7: Sí. Segur?
5: Però no es diu Condiona, es diu Diona. Està casada con Diona.
2: Diona.
5: Es diu Diona Glover.
3: Mar.
7: Debería haber alguien con LGB.
0: Èpica pífia que crec que fins i tot el diàling de RAC1 va arribar molt lluny, no?
3: Sí, va guanyar a RAC1 a la final dels divendres que fem a la Meta Tertúlia. Sí, sí, mira, escolta
1: doncs,
3: coses que passen.
1: Aquí està. La veritat és que hem rigut en aquest moment.
3: Que bé.
5: També doncs... has reaprofitat la pífia, tu, per no haver de triar cap tall.
1: No, perdona, l'he renombrat. L'he renombrat.
0: Són les 11 del matí, estem en temps de descompte, tenim el temps just, Toni, per posar nota al penúltim programa de la temporada.
1: Per un programa que ens regala aquests dies moments delirants de la temporada en forma de divertides pífies. Però també per un programa de clarament de baixada per estar ja a les portes de les vacances.
0: Estem esgotats, Toni.
1: La nota del Matina Codina d'avui és...
2: S'ha acoplat i tot.
1: Per ser els únics
0: va,
1: que esteu...
0: Va, la nota,
1: aquests
0: Toni.
1: Dies, us posaria pitjor nota, però avui us posaré un 5.
3: Home!
0: Molt bé!
3: Vamos!
0: També ens vas dir que, per contrast amb el nivell de la resta de programes aquests dies, que estan també sota mínims.
1: Estan tots els substituts en les altres ràdios i és una merda que al·lucines.
0: El Matina Codina té un 5, però el torn de l'Albert Buscarons amb la millor música del matí continua i farà un 10 al Buscarons, perquè realment posa temazo, temazo. Abans de passar-li el relleu, donem les gràcies a la Lillo, molta gràcies.
1: Ha estat un plaer.
0: Gràcies, Sergi Ferrer. Gràcies, Xavi Cazorla.
2: Bones vacances.
0: Gràcies, Marc Puga. No, no, que demà hi ha programa, animal. Ens anem a Can Jovany a dinar. També donem les gràcies al Pep Tormus, a l'Abel Caral i al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Que tingueu un fantàstic dijous. Bon dia i bona hora. Adéu-siau.
8: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Pure Religion. Aquesta és la música de Bebe Rexha amb Faithless. Un dels nostres èxits més importants als últims mesos aquí a RAC 105. 11:05. Què tal va el dijous?
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Matí d'estiu més al teu costat. Salutacions a l'Albert Buscarons. Què tal? Després del Matina Codina anirem repassant cançons que acompanyen perfectament aquesta estació, per molts la millor de l'any. Jo tinc les meves reserves. Però sí que ens agraden les seves cançons, mítiques propostes d'estiu, com aquesta de David Tabaré.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
3: Tres ulleres? Increïble.
4: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
1: La teva música.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Doncs aquí estem passant un diumenge sense drama, gràcies als catarres que continuen omplint totes les sales, pavellons i festes majors que trepitgen. Estan en un moment increïble de la seva trajectòria. Però clar, si continuen fent tamarros així... 11 i 17 minuts. És matí de dijous. Gràcies per ser-hi un dia més. Aquesta és la teva música de la RAC 105. Ara mateix, connectant a una de les últimes de Shakira. Continua ben contenta, soltera.

cançó de Sara Larsson a Raxen C. Sí, senyora, amb tota l'energia i la passió possible. Que es diu Midnight Sun. I seguim amb bon ritme. És matí de dijous i ara mateix Daft Punk fan acte de presència per aquí amb un dels seus himnes de pistes de ball més icònics. Es tracta de One More Time.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
3: Increïble!
2: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
5: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: La teva música.
9: És el millor que hi ha.
10: Dance.
11: This is Calvin Harris.
12: Hola, Rex and Fee.
13: M'encanta l'Observatio.
14: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Ens agradaria moltíssim tornar a escoltar ben aviat noves cançons de la Pink, però com que no és el cas, aquí seguim repassant els seus números 1 i grans èxits com Sowas, una cançó divertida, pallassa i descarada, i tant que sí. I ara, la que ens presentaven ara fa tot just un any, els Tiets, es diu Tàndem.

0: Oasis.
1: RAC 105, la teva música.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

És un tio extremadament talentós, ho va rebentar amb la seva cançó Et Prometo. I aquí ens avança una de les que formen part del seu nou disc, que es publica el 18 de setembre, Ivan Herzog, un altre dels noms que tindrem ben en compte en aquesta propera temporada, amb Des de lluny. I aquí seguim. Camí de les 12 amb Flowers de Miley Cyrus. We were good.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: La teva música.
1: RAC 105. No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
2: Tres ulleres? Increïble.
1: Aquest estiu amb Xinxin han portat dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743. Verisure.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.

0: teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Risk It All, una altra de les noves cançons de Bruno Mars, un àlbum que es publicava a principis d'aquest 2026, anomenat The Romantic. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Així comencem una hora més en aquest dijous 23 de juliol. I ara mateix connectant amb una de les cançons més importants dels Coldplay, la banda de Chris Martin. Ens presentava fa una temporadeta llarga ja aquest Higher Power. Molt bon dia. Sometimes

0: Activa Música.
1: RAC 105.
2: No ho sabies?
3: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
2: Tres ulleres?
4: Increïble.
5: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
6: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
9: Quina calor. Vens a l'aigua?
10: No, no, em quedo a la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
9: Ja, això passa.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Still Alive, diu Damiano David, en aquesta una altra de les cançons que ens ha ofert un cop tancada l'etapa amb la seva banda Maneskin. I després d'aquesta Talk to Me, arriba Max Navarro, un component més local, aquest ens agafa de més a prop, des del Maresme, segueix presentant noves cançons.

cançó de Lorin, Euphoria, una cançó 100% eurovisiva, d'aquestes que ha fet història i que acompanyarà la història del festival ja per sempre més. Són dos quarts d'una. Papi, posa-la al disc. Aquesta és la frase que en Joan Dausà va dir a la seva filla petita Julieta, i a partir d'aquí, no, al revés, la nena, el pare. I això ja és un hit de l'estiu. Joan Dausà, Mama Duixa. Veus a les...

0: Rec 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
0: Bruno Mars.
3: Joe.
0: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Pep García.
7: Tinc a Flauas i Stay Home.
8: Espúmila des del País Valencià.
9: Som els Ties.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
13: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
13: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
13: Rosalía.
14: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
15: Bravo.
16: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
17: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
13: Leire.
18: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
20: 20
19: anys.
20: Bravo.
19: Sí, sí.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
5: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
13: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

és un dels grans himnes d'aquest 2026. El tema de Ray, Where is my husband? Disc, el talent britànic és infinit. Des d'allà també ha sorgit una de les veus més importants al panorama pop dels últims anys, de l'última dècada, segur. Adele, que ha tornat a casa, eh? L'han fet algunes fotografies a Londres recentment. Entrant i sortint d'estudis de gravació, per tant, és una pista de que ella segurament ja està treballant en noves cançons. De moment, aquí la tens amb Rolling in the Deep.

Jonas Brothers van tenir un d'aquells comebacks inesperats i que va agradar a tothom amb aquesta cançó, i tant que sí. Segueix sonant de tant en tant per Rex and 5, quan falten 7 minuts per la 1. Arriba una de les artistes que més s'escolta i que més ven al planeta en aquests moments. Ve de visita el mes de maig del 27 amb 4 Sant Jordis plens a vessar, Olivia Rodrigo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Però què està passant amb aquesta cançó? És un fenomen global, però fins al punt que és la cançó que ocupa el número 38 de les més reproduïdes al món. Superestrella d'Aitana. Doni-do, ens n'alegrem moltíssim del seu èxit.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Aquesta és la teva ràdio de l'estiu. Ho podràs comprovar, si ets fidel a RAC 105. La música més fresca la tens aquí, a la 1:03, el dijous 23 de juliol, que continua sonant ara amb un dels himnes dels Oques. Aquest serà un altre dels moments especials, els seus concerts de comiat 4 a l'Estadi Olímpic de Barcelona el proper mes d'octubre. Sort de tu!

0: la tripa música.
1: Rack Sensing. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorados
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Usens. Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
7: Tres ulleres? Increïble!
8: Aquest estiu amb Xinxin em porta dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.

0: L'exitosa temporada del Matina Codina amb l'exitosa cançó de Sutherland, que vindran a presentar-nos la nova versió que han fet amb Paula Cucs, aquest Tu-tu-turu. I atent per a bé l'orella, perquè això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, i és que si tens l'assegurança vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Com et sona? T'ho pots creure? Doncs truca o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins ara.

un monument de cançó, editat el 1967. Sí, han passat uns quants anys, una mica. Però aquí tens Sound of Legend, aquest projecte francès, portant-la de nou a l'actualitat. San Francisco, una de les que ens acompanyarà aquestes setmanes que encara ens queden per endavant d'estiu del 2026, que per alguns encara ha de començar les vacances a tocar. Per d'altres ja queda una mica menys per tornar. Sigui com sigui, aquesta per vosaltres.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morir. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Això només passa.
6: Ja tardes.
7: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
8: Vinga,
7: que
8: sempre
7: m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
8: Què?
7: Meravellús. Felicitats pel programa.
8: M'encanta com riu.
9: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
8: Terrible. Apocalíptic.
10: Hola, bona tarda, Enric.
8: Ei.
10: Mira, un acudit aquí per la, pel programa.
8: Vinga, per la penya.
10: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
11: Oh! Enric.
8: Què, què?
11: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
8: Quin?
11: Bro.
8: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Aquest xapó,
2: Ja tardes.
12: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
12: Amb l'Enric Font.
13: La vida està cada cop més cara.
14: Els preus no paren de pujar.
15: Un mango, 9 euros.
16: Robatori.
14: Inflació.
13: Necessites estalviar.
14: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
13: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
14: No pots canviar d'emissora.
17: No pots escoltar una altra cosa.
14: RAC 105.
13: La teva música.
17: RAC 105.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Jason Derulo, el tornem a tenir de moda gràcies al Mi Chico, però no estarà més recuperar una de les seves cançons importants, el Want to Want Me. Ha passat uns quants anys, d'aquesta cançó, però ens agrada igual que el primer dia. Va, que seguim de seguida amb un altre dels bons impactes de l'estiu del 26. Ugel amb Solto, Jamaica amb Bam Bam, després d'aquesta de Mamaduixa. Una cançó divertida o, com diu ell, molt chévere. Un fin de

Vinga, tothom dret i a ballar. Com diu Madonna, Dance Theria és el títol del local de Nova York, com va fer el seu primer concert, doncs allà a la dècada dels 80, aproximadament. 9 i les dues, fins aquí el nostre temps. Salutacions a l'Albert Buscarons. Jo et deixo amb l'aposta que han fet diets, clarament per l'estiu del 2026. Bon rotllo total. Aquesta que es diu Era Això. I de seguida més música amb la Nayara Fernández. No marxis molt lluny, perquè ja saps que el so de l'estiu el trobes a RAC 105.

0: però...
1: Aquest estiu serà llarg i farà calor. Molta calor.
2: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
1: RAC 105. L'estiu sona aquí.

0: clàssic de Madonna, que fa que comencem una nova hora aquí a RAC 105.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Dues i dues aquest dijous 23 de juliol. Salutacions de Nayara Fernández. Com sempre, us estaré acompanyant en tres horetes durant... tres horetes, perdó, de molt bona música com la que ve ara. Ens venim a Zara Larsson, que s'ha tornat a viralitzar amb cançons com aquesta que s'anomena Lash Life.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105.
2: No crec en l'amor.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: La teva música.
8: Ja comença a fer-se clar.

El proper diumenge sí que serà sense drama perquè han anunciat que segurament hi haurà pluges després d'estar amb la quarta onada de calor. Un dia perfecte per seure al sofà i veure una pel·lícula, com per exemple Zootrópolis 2, que justament Shakira va fer una cançó anomenada Zoo. Come on,

Aitana, que ahir era notícia perquè va arribar a rècords històrics amb la cançó Superestrella, que ja sonarà aquí a RAC 105, però ara tenim aquesta que es diu Conexió Psíquica. Prop de 2:15 de la tarda i volia parlar de les situationships, que són un tema, eh? Tu t'enfades, no t'enfades, ara estàs, no estàs. I no és nou això, perquè Katy Perry el 2008 ja ens ho avançava. Amb aquesta cançó que es diu Hot and Cold.

0: Rexem 5 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
3: Increïble!
2: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
5: Aviam aquest botó.
6: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
7: Benvingut a la màquina del temps de RAC105.
8: Ostres! De cop som als 2000!
6: Aviam, puja la intensitat... Hem viatjat als 90. Mira, un pis per 1 milió de pessetes.
8: Això és brutal.
6: Màxima potència.
8: Els 80.
6: I com has dit que es diu aquesta màquina?
8: El ritme de la nit, de RAC105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
8: El ritme de la nit.
9: Només a RAC105.

Al setembre tindrem noves cançons de la cantant Carly Rae Jepsen, que això és el que ens portava ella al 2015, que, per cert, en el videoclip surt el Tom Hanks. I continuem amb una versió pop electrònica d'aquest clàssic de la Kate Bush, en aquest cas, de la mà de Kim Petras, que va servir per celebrar l'orgull del 2022.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

d'agost. Una producció molt càlida i molt lleugera per passar aquestes tardes d'estiu justament aquí a RAC 105. I ara pugem al ritme amb la col·laboració de Belinda i Anna Mena. Això que s'anomena Les 12.

Quan sonava aquesta cançó de David Guetta i Sia a la discoteca, ja significava que començàvem a recollir les coses perquè la nit s'estava acabant. I prop de les 3 de la tarda, Lola Yonca ja per fi la podrem veure als escenaris. El 2024 ens deixava amb aquesta cançó anomenada Messi. Messi.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Propera parada, Plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

Aquesta cançó de Bruno Mars és la definició perfecta de dir, si el teu amic o la teva persona es tira per un pont, tu també, i tu diries, sí, perquè arrisco tot per ella.

0: amb Nayara Fernández.
1: 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Com sempre, estaré encara dues horetes més amb tu i amb molt bona música com aquesta de dues divases al pop que ens porten això que s'anomena Rain on Me.

0: pots aixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu a RAC 105. La teva música.

0: Avui és el Dia Internacional de les Balenes i jo tinc una pregunta. Creieu que els agraden els festucs? Si no és així, segurament aquesta cançó de Marcos Amk els encanta.
1: Vinga, que ens farem un xarro.
2: Sí, està guapo.
0: I ara viatgem a les Amèriques amb Beyoncé, que ens ha fet tornar al country gràcies a aquesta cançó que ha volat per les xarxes socials. Es diu Texas Hold'em.

Deixant enrere a Zara Larsson amb el seu Midnight Sun, deixa'm dir-te que aquesta cançó de Jennifer López, des que ha sortit la sèrie Off Campus, s'ha tornat a posar de moda i es diu On The Floor.

0: Recs en 5 Barcelona. Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: Alfred García.
5: Tinga Flavos i Stay Home.
6: Fumida des del País Valencià.
7: Som els Ties.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
7: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
10: Matina Codina Best Moment.
11: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, Marpuga.
12: Que rico.
11: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers ve per darrere? Sí. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió. Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. No haurien de fer departaments dins del propi cos de bombers, com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
12: Oh!
11: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniformes. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
10: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105. Veus a

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: això només passa. Ja tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: talk about. La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Salutacions a Nayara Fernández. Encara ens queda una horeta més de gaudir de molt bona música, com el que va portar a la fama Banda Neon, això que es diu Guapíssima.

Fever Dream d'Alex Warren, que ahir el van veure de forma més inesperada en un concert de Ed Sheeran. Prop d'un quart de cinc de la tarda. Ja fa 8 anyets que va sortir aquesta col·laboració de Clean Bandit amb Demi Lovato, que es diu Solo.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Olivia Rodrigo, que ens portava aquest Drop Dead. Tranquil·lament és un himne a tota la gent que està super enamorada. En el meu cas, jo ho estic. I continuem amb un èxit noventero, un himne mundial, fins i tot de l'estil Eurodance. Es diu Baby Don't Hurt Me.

0: RAC 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
5: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
6: Instagram.
0: TikTok.
6: Facebook.
0: X.
6: YouTube.
0: I la nostra web...
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu? Què esperes?
6: Som a tot arreu.
0: 100.000.
7: I pujant.
0: 105 RAC.
8: Let's go!
9: La teva música.

somiat de petites en estar dins és aquest, el de California Girls, de Katy Perry. I passades ja 4:45 de la tarda, de seguida tindrem a Doctor Prats amb energia, però abans una més tranquil·leta de Teddy Swims, que es diu Bad Dreams.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Hagel amb Sol To anomenada Jamaican Bam Bam. I també aquesta serveix per activar el cos. En aquest cas, escombrem cap a casa amb Miqui Núñez i la seva aposta per l'estiu, que es diu Un Altre Cop.

0: M'agrada tal i com ets, és el que ens diu Bruno Mars amb aquesta cançó pop que ja fa 16 anys que està entre nosaltres i aquí a RAC 105 cada cop que la posem se'ns omple el cor d'amor.
1: RAC 105.
0: I prop ja de les 5 de la tarda, així que jo m'acomiado. Moltes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Nayara Fernández. Recorda, demà, a la mateixa hora i al mateix lloc. Abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixo amb una insígnia de teràpia de xoc. Això és Sense tu. Adeu, adeu.

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: És Juan es tonto.
3: Juan el loco.
4: ¡Aloca tú, calva!
5: ¿Qué dius?
6: Dios mío, le dio duro.

0: que m'encanta. La bona història que ens porta Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Així hem volgut començar nova hora.
1: Olé! Sí.
0: I nova edició d'aquest programa, el Getarda. Després de la Nayara Fernández, que hi torna demà. Aquí estem, 4 horetes de bon rotllo, bona música, aquí a tope.
2: Està com una cabra.
0: Sí, sí, com a cabra, que no falti de res.
3: Enric Font, sí. Que mola mogollona. Enric Font, oh, que mola mogollona. Ja tardes, quin bon racó.
0: És que clar, és que us haig de dir que és el penúltim programa de la temporada. Hi ha ganes de vacances? No. Que va, no, que va. Ai, mare.
3: I la tarda va fent bom, sí, sí.
0: Bom, bom. Toma. És que m'encanta. Val tant tu perquè... Sí, anem-hi de cara, cara barraca. En una estoneta obrirem tema del dia. Avui tenim mega concurs. Sí, estigueu atents. Perquè jo crec que t'interessa, a més... Un concurs d'aquells refrescants.
4: Sí, sí.
0: Va, això per una banda, perquè per l'altra, també cançó efemèrida, repassant coses que van passar un dia com avui, 23 de juliol. Tenim unes quantes cosetes, també, per comentar, per repassar, per d'allò. També cantar, home, tenim batalla de cançons, roast musical. Avui cançons que potser no són originals.
2: Ai, Déu meu.
0: Però bueno, ho veuràs. I va també la versió del dia i els teus comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, comenta'm cosetes, explica'm com portes el dia d'avui, com el dijous a Juenni. Explica'm coses, som així de tafanets. Va, anem-hi de cara, que tenim ja preparada... A Rihanna, amb un altre dels seus èxits, una altra de les cançons que ens motiva i una altra que, evidentment, ve de gust a escoltar aquesta tarda. Only Girl in the World. Així que ja saps què toca, no? Ah, puja volum. Toma!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las
5: 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Nosaltres envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font. Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: m'he espantat fins i tot jo, eh? És la bona proposta dels Catarres, recuperant aquesta diumenge sense drama i sense res, home.
1: Tots els dies que vindran.
0: Una de les bones propostes que ens agrada repassar de tant en tant és que ens dona alegria gresca, xerinola.
2: Ai, sí.
0: Barre, uns 15 minuts a les 5. Això és el Getardes, per si no ho saps, eh? Jo t'ho explico.
3: Hola, Enric.
0: Hola. Va, anem-hi de cara, tema del dia. Avui prepareu les cordes vocals. Tu, escolta, sí.
3: Hola.
0: Sí, perquè avui no volem sentir... No volem sentir persona. No. Avui volem sentir dofins. Sí. Mira, oita. Sí. És que avui, no sé si sabeu, que és el Dia Mundial de les Balenes i els dofins. I mira, per celebrar-ho, avui us volem enviar a passar un dia espectacular a Marineland. Sí! Ja dic que tenim el millor remei per combatre la calor. Home, aportem a Marineland, Catalunya, on passaràs tot el dia en remull. Tenim packs de 4 entrades perquè gaudiu en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, els lleons marins i el nou Adventure Splash. 6 tobogans plens d'emocions. Home! Doncs, com hem comentat, avui volem que ens enviïs un àudio amb una pregunta molt senzilla. Per què creus que et mereixes les entrades? Ara, això sí, hi ha una condició. Que ens ho has d'explicar com si fossis un dofí.
4: Sí.
0: És a dir, volem que ens convencis fent sorollets de dofí, parlant en idioma dofil. Ho estic inventant, eh? Sí. No sé, barrejant paraules i xiulets, eh? Sí. Com més creatiu, com més divertit i com més et sembli, millor! Doncs ja saps, àudios al WhatsApp.
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. I explica'm per què et mereixes les entrades de Marineland Catalunya. Com si fossis un dofí. I atenció, perquè a partir de demà i fins diumenge arriben els Aquatic Days a Marineland Catalunya. 6 euros de descompte comprant les entrades online. Així que reserva ara mateix a marineland.es. A que mola.
6: Oh, i tant.
0: Oh, sí, avui refresquem, però a tope. I a més, ja t'organitzem un dia en família ben xulo, eh? Packs de 4 entrades per Marineland Catalunya. Sí que explica'm-ho. Per què te les mereixes? Com un dofí. Home, jo crec que el premi s'ho val, no? Per fer una miqueta així... la cosa per la ràdio. I de pas també demana'm aquella cançó que ens motivi la tarda, com per exemple podria ser aquesta dels Coldplay, Viva la vida.

0: música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.

és ben curiós perquè s'està convertint en una de les cançons més escoltades actualment a tot el planeta. Sí, sí. El so de l'Aitana amb Superestrella. Que ja ho diu, ja. Una superestrella, evidentment.

0: Tunnel en Catalunya. Home! Estem regalant packs de 4 entrades que pots aconseguir si simplement m'expliques per què et mereixes aquestes entrades. Això sí, com si fossis un dofí. Sí, sí, vinga, va. Ai. Sí, sí, sí. En fi, el que no fem en aquest programa no es fa enlloc. 608-7741, al tanto aquí. Mira, hola.
1: Doncs jo m'ho mereixo perquè sóc la primera.
0: Oh!
1: Sí o no? Escolta, molt bon estiu, Enric.
0: Igualment.
1: I equip, que us ho mereixeu,
0: sí,
1: tot.
0: Estic sol,
1: una abraçada ben forta des de Canet de Mar de la Raquel.
0: Ah, mira.
1: És molt ridícula, això, no?
0: Sí, sí, sí. Per això ho fem, tu. Avui crec que patirem, però també ens ho passarem bé, eh? Sí, sí, sí. Ai, mare. És que, clar, després tenim àudios com aquest, al tanto.
2: Allá vamos.
0: Allá vamos. Ai, mare. S'estan rient només. És tot l'àudio, així. Però què és això? Val, val, val, ja està, ja està. Passen tot l'àudio així. Però heu de parlar, també, vull dir. 608-7-7-4-1, mira per aquí, hola!
3: Nosaltres també volem les entrades, perquè ens agrada molt l'aigua i encara no hi hem anat mai.
0: Oh, encara no! Oita, oita, oita, els dofins. Tant a tope.
3: Gràcies!
0: Ai, a vosaltres! Home, és un bon motiu. Jo crec que tampoc hi he anat. 608-7-7-4-1, recorda, avui entrades, pack de 4 entrades, no ni una, ni dos, ni tres, no, 4 entrades per anar a Marineland, Catalunya. A fer una visita als dofins, aquestes coses, sí. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, sí, sí, sí. I de pas també demana'm aquella cançó que ens animi la tarda, com podria ser, sense cap mena de dubte, aquesta dels Steve Homes amb moques grasses. Anem a recuperar el seu The Bright Side.

0: Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hostia.
4: ¡Y hace pum!

0: públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: que no sé com ho faig, que les canto totes. Una cosa. Aquí tens la bona proposta de Sound of Legend versionant un tema mític. És aquest San Francisco. És que hauria d'haver anat per cantant. Oh. En fi, sí, sí, aquí al Ja Tardes, vinga! En uns 21 minuts, aproximadament, arribarem a les 6. Què, com portes el dijous? Tot bé, no?
1: Oh, yeah!
0: Oh, yeah, baby! Va, que és moment perfecte per encetar la batalla de cançons d'avui. Ui, ui, ui!
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight!
0: Oi, oi, oi! Estem fent un mix. Va, avui, per a fer aquest roast musical, parlem d'una cosa que passa sovint a la música. Mira, veníem d'una versió i és que a vegades les versions acaben fent-se més famoses que l'original. Sí, sí. Cançons que ja existien, que ja eren bones, però que anys després algú agafa, les reinventa i de cop tornen a conquerir el planeta. Així que avui enfrontem tres versions modernes que han fet història. I que molta gent fins i tot pensa que són l'original, home.
3: Oi, oi, oi.
0: Vinga, va, doncs tres reinterpretacions que han tornat a fer grans aquests clàssics. I com sempre tu tries quina és la millor a través del WhatsApp. I que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Vinga, va, anem amb l'opció número 1. Una versió dance d'un clàssic de Tracy Chapman. Ritme electrònic i una nova vida per una cançó que ja era llegenda. És en el cas d'aquesta que ens porta Jonas Blue. Al costat de Dakota, el Fast Car. A que mola?
3: Oi tant. Okay.
0: Doncs si és la teva preferida, explica'm amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Una reinterpretació poderosa del clàssic de Simon & Garfunkel. De la delicadesa folk a una explosió emocional que posa la pell de gallina. És el so de Disturb amb aquest The Sound of Silence. Què és la que t'agrada més? Doncs ja saps, àudio al WhatsApp. Va, anem amb l'última. Opció número 3. Home! Rock modern per un tema que originalment era de Four Seasons i que també va popularitzar els Madcon. Una versió que TikTok i plataformes, bé, es va tornar viral arreu del planeta. Així que el so dels Måneskin amb aquest Begging You. Tens clar quina és la que més t'agrada? Doncs vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608 71 7.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Rexem 5 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapa Cara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
3: Increïble!
2: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: La Ma Li Sa!
8: Ens escoltes cada matí en directe,
9: però només una estoneta.
10: No et conformis amb les engrunes.
8: I engoleix sencer tot el matí a Codina. Sí.

0: A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
1: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
2: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
3: No es veu!
4: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
1: Matina, Codina, Best Moments.
3: No es veu!
2: Ara també, el podcast més escoltat. Go! Amb l'Enric Font.
5: Enric Font.
2: El teu after work a RAC 105.
6: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
7: Ah, vale.
6: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: És una de les cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubtes. Almenys la ballarem i molt. La proposta de la banda Neon amb els búhos i amb un DJ que no se'n perd cap. Amb el ventilador. El nostre millor amic aquests dies.
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Sort dels ventiladors, perquè si no, no dormiríem. No, no. Per res, uns 10 minutets per arribar a les 6. Tenim missatges, comentaris. Recorda que avui et portem a Marineland, Catalunya. Sí, envoltat de dofins, lleons marins. Va, avui, a part, que és el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins, mira, ho celebrem d'aquesta manera. Xula, xula! Què, vols un pack de 4 entrades? Doncs ja saps que ens has d'explicar per què et mereixes aquestes entrades, però amb una condició. Imitant una miqueta un dofí. Sí, sí, sí. Aviam. Perquè, clar, tenim àudios... Que tela, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu, Déu meu. El tanto aquest que ens han enviat. Hola. Però no, no. Aviam, no, no. Si sembla l'R2-D2, sisplau, sí. Sí. És condofí. És l'R2, sí. Totalment. Ai. No, però m'heu d'explicar el per què. Mentre feu una miqueta el dofí, doncs... Aquí, mira, ja s'hi aproximen.
2: Hola, bona tarda. Hola. A veure si em toc les entrades.
0: Sí, però... Però escolta'm, però m'has d'explicar per què. No, no, a veure si em toca ni... No, no. Per què te les mereixes, aviam? Que tampoc és tan difícil. Sé que costa, però... Home, el regal s'ho val. 608-7-7-4-1, de pas també demaneu aquella cançoneta que ens animi la tarda que jo crec que ho necessitem, Sí, sí. Moment de Dua Lipa. Anem a recuperar el seu New Rule.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Bruno Mars amb aquest Risk It All. És una de les que també demaneu sovint, evidentment. I no ens la podíem perdre aquest dijous. Va, re, uns 4 minuts a les 6, així m'han encetat una altra horeta amb tu.
1: Ole, ole, ole.
0: Va, com sempre a aquestes hores, anem amb la cançó efemèrida, repassant coses que van passar un dia com avui, que és avui 23 de juliol. I com hem comentat, se celebra el Dia Mundial de les Balenes i els Dofins. Oh! El Delfí! Hòstia, això és antic, eh? Era com els Fruities, però era un dofí. Era un dofí. Un que té un passat, ja, eh? Pocs se'n recordaran, jo crec, del Delfí. I és que a mi fins i tot em van regalar una mona del Delfi. En fi, un dia per celebrar dos dels animals marins més espectaculars i intel·ligents del planeta. Balenes i dofins destaquen per la seva capacitat de comunicar-se. Els forts vincles socials que estableixen entre ells i, al tanto, el paper fonamental que tenen per l'equilibri dels oceans. Aquesta jornada també serveix per conscienciar... M'està atabalant el Delfi, eh? Doncs aquesta jornada també serveix per conscienciar sobre les amenaces que afronten, eh? Com la contaminació dels mars, els plàstics, la pesca accidental, el soroll submarí, el canvi climàtic... Bé, ja ho saps. Doncs avui toca mirar cap al mar amb admiració, perquè quan cuidem les balenes i els dofins també estem cuidant del futur del nostre planeta, home! Fins un fiel amigo. Ai, m'agradava molt. En fi, va, repassem aniversaris, perquè avui el tanto fa 65 anys. Martin Gore, dels The Beach Mode. L'home que va demostrar que els sintetitzadors també poden tenir ànima. I una bona dosi de melancolia pot convertir-se en un himne mundial, ja, eh? Com per exemple aquesta. Compositor principal dels Depeche Mode, doncs Martin Gore, doncs és el responsable d'alguna de les melodies i lletres més emblemàtiques del synth-pop. Mira que n'hi ha, eh? Oita! Ara, ara, ara! Doncs 65 anys de creativitat, sintetitzadors, guitarres i cançons que continuen emocionant generacions per molts anys. Mira, un altre artista que està d'aniversari és... Slash dels Guns N' Roses. Sí! En fa 61. L'home que va... Bé, ha demostrat més d'una vegada que amb un barret de copa, una cabellera impossible i una guitarra penjada al coll, ja ets una icona del rock abans de tocar la primera nota. Quin mestre, eh? I a part... Que imposa, eh? Jo el veig pel carrer i, vamos, cames, ajudeu-me una mica. Com a guitarrista dels Guns N' Roses, doncs Slash ha creat alguns dels solos més llegendaris de la història. Doncs ja saps, 61 anys, guitarres llegendàries, solos eterns i rock and roll en estat pur. I per últim, amb el tema aniversaris, avui fa 46 anys, Michelle Williams, de les Destiny Child. Una altra bona artista que, fins i tot en un grup ple d'estrelles, sempre, doncs, va tenir aquell espai per brillar amb llum pròpia. Home, recordem que estava al costat de Beyoncé i companyia, eh? Poca broma. Membre, evidentment, de les Destiny Child, que va portar la veu plena de força, elegància i molta sensibilitat.

fonamental d'aquest èxit del trio. I ja t'avanço que aquest Say My Name és la protagonista de la versió del dia d'avui. Ara sí, per últim, toca retre homenatge a una diva de la música contemporània. Avui recordarem Amy Winehouse. Un artista irrepetible que amb una veu única i una personalitat desbordant va deixar una empremta inesborrable a la música. Una barreja magistral de soul, jazz, R&B, lletres tan sinceres com emocionants. Doncs 15 anys després, la seva música continua sonant com amb la mateixa força o més, perquè les grans veus mai s'apaguen. I per això la cançó efemèride d'avui és aquesta Eterna, que a més li dona nom a un dels seus àlbums més mítics. Anem a recuperar aquest Back to Black, que sona aquest dijous amb força aquí al Ja Tardes.

0: llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: És apoteòsic, això. El so d'Alex Warren amb aquest Ordinary. La primera, que ho va patar per tot arreu. Sí. Bon, uns 20 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Lletardes. Avui ja saps que tenim el millor remei per combatre la calor. Sí. Recorda que et portem a Marineland, Catalunya. On passaràs tot el dia en remull, això mola. Tanto perquè tenim quatre, o sigui, tenim packs de quatre entrades perquè gaudiu en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, sí, els lleons marins i el nou Adventure Splash. Sis tobogans plens d'emocions perquè et remullis. Doncs ja saps que avui demanem un àudio al WhatsApp, bé, com cada tarda, això és evident, que ens expliquis per què et mereixes aquestes entrades, però això sí, amb un repte, imitant a un dofí.
1: Sí.
0: I atenció, perquè a partir de demà i fins diumenge arriben els Aquatic Days a Marineland, Catalunya. 6 euros de descompte comprant les entrades online. Així que ja saps, reserva-la ara mateix a Marineland... Ai, espera, com ho dic, això? Marineland.es. Ara sí. Oh! Es nota que és el penúltim dia de programa, eh? Ja tenim ganes de marxar i ja, fins i tot ja no, ni pronuncio bé ja, eh? Una cosa... Bueno, no ho faig mai, però... Doncs va, àudios al WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Marineland.es, ara sí. Ai, tela. Aviam, mira, tenim comentaris com aquest. Hola.
3: Hola a tots. Sóc la Dofineta Ares. M'agradaria molt que em toquessin les entrades per Marineland.
0: Ah, per què? Ai, mare.
3: I aniria amb la meva família, pare Dufí, mare Dufí i germà Dufinet.
0: Oh.
3: I passaríem un dia molt divertit amb els nostres amics dofins de Marineland.
0: Ole.
3: Va, enrotlla't, Enric Font, que mar és mogollon.
0: Ole.
3: Ah, per cert, digue'm, el mar, escoltem RAC 105.
0: Sí. El mar, el mar. Ens escolten fins i tot al mar, una cosa com internacional, ja. Ai, en fi, avui ens ho passarem bé.
4: Ai, Déu meu.
0: Ah, sí, sí. Mira, més, al tanto. Què és això?
5: Jo vull les entrades de Marineland per anar amb el meu fill, sí, que té 2 anys i no ha anat mai.
6: Som-hi.
0: Som-hi. Semblava un ocell, més que un dofí, però bé. 608-7-7-4-1, mira, més, hola.
7: Hola, bona tarda.
0: Hola.
7: Mira, a mi els dofins m'encanten. Oh. O sigui, fa 20 anys que porto un tatuatge d'un dofí. Oh, sí. Vaig anar a Ribera Maya per banyar-me amunt i poder tocar-lo. Oh. El tacte que tenen és com un hule, unes estovalles d'aquestes hule.
0: Ah, sí?
7: Pues és el tacte que tenen.
0: Oh, que fort.
7: I el soroll fan així.
0: Aviam, com? Ui.
7: Així fan. Oh. Gràcies. Espero que em toquin les entrades. Aviam. Moltes gràcies.
0: Hem de dir... És el més professional, però hem de dir que una mica semblava un pet. Sí, una mica sí.
6: Que peste.
0: 608-7-7-4-3, que m'encanta. En una estoneta repassarem més. I recordeu que podeu demanar la vostra cançó preferida. Va, que arriba DNC, anem a recuperar el seu Cake by the Ocean.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
0: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia. Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743. Verisure.

0: suerte.
1: Ai, l'Aitana, com està triomfant? I amb temes com aquest també, Connexió psíquica, que és el que fa sempre amb totes les seves cançons que es connecten amb el nostre cervell i les cantem tot el dia. Sí, sí. Va, re, un minutet, que passen de dos quarts.
2: Oi, sí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ya tardes, a juernis. Sí. Va, moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui. Oi, oi, oi.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round one, fight.
1: Va, molta atenció perquè posem sobre la taula una d'aquelles veritats incòmodes del pop.
2: Ole!
1: Bé, no tan ole, Perquè hi ha versions que acaben eclipsant l'original. Sí? Cançons que ja existeixen, o ja existien, que ja funcionaven, però que anys després algú recupera, la transforma i de cop tornen a petar-ho a ràdios, a playlists, a xarxes, a tot arreu. I arriba un punt que molta gent ni tan sols sap que aquella cançó no és l'original. Així que avui enfrontem tres versions modernes que han tornat a posar clàssics al mapa. Com sempre, tu decideixes quina és la millor amb un àudio al WhatsApp. Així que va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Una lectura més electrònica del clàssic de Tracy Chapman. La mateixa història, però portada a la pista de ball. És el cas del que ens porta Jonas Blue amb Dakota. Fas car. És la teva preferida? Doncs explica-m'ho amb un àudio, vinga. O potser t'agrada més l'opció número 2. Una versió intensa i dramàtica

0: this sound of silence. Disturb the sound of silence. Fools and I, you do not know. Què és la que més t'agrada, doncs? Àudio, vinga. Va, anem amb l'última, opció número 3. Rock duo i actitud per a un tema que originalment era de The Four Seasons i que també va fer molt popular als Madcon. La versió que ha tornat a conquerir una nova generació. És la proposta dels Måneskin i el seu Back in You. Va, i ara toca a tu, ja saps. La pregunta és clara. Quina d'aquestes versions ha superat a l'original?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és la que més t'agrada? Va, recorda, opció número 1 amb Jonas Blue i el seu Fascar. Opció número 2 amb els Disturb, The Sound of Silence. O l'opció número 3 dels Måneskin i el Begging You. Va, al final del programa resoldrem aquesta batalla amb el veredicte, així que...
2: Ai.
0: Espavila i vota la teva, va.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Anem amb més. Moment de Riton, Nightcrawlers i aquest Friday.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Cosa dels Maroon 5, Adam Levine i tota la tropa amb aquest MEPS. Que mira, també ens ve de gust avui, eh? Following, following. Va, pràcticament uns 16 minuts per arribar a les 7. Tenim molts missatges, molts comentaris i molts dofins, eh? Sí, oi, oi. Ai, guai, guai, guai. Va, recorda que avui regalem o estem sortejant aquesta packs de 4 entrades perquè gaudiu en família de les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, els lleons marins, tot a Marineland Catalunya. I dale, Marineland. Ai, no em surt. Va, i simplement m'heu de demanar les entrades i m'heu d'explicar per què us les mereixeu, però això sí, com si fóssiu dofins. Sí, sí, sí. El tanto aquí perquè, mira, hola. Ai, mare. Sí, vale.
1: Hola, Enric, tradueixo. Vinga, soc la Sílvia, de l'Empordà, i em mereixo aquestes entrades.
0: Per què?
1: Perquè aquí a l'Empordà, entre la feina, els turistes, la calor, tela marinera, i jo no faig vacances fins a final d'agost. Així és que me les mereixo, aquestes entrades. Bones vacances i molt bon programa, com sempre. Adéu.
0: Molt bé. Però tu també, 608-7741, més dofins. Mira, hola.
2: Hola, Enric. Escolta, que voldria les entrades doncs, perquè ens agrada molt el Marineland. I després de les cançonetes aquestes, mira, m'agrada la del...
0: Quina?
2: Morcillitas in the sky, salchichitas fortunate.
3: Ai.
2: Vinga, salut, crac. Em dic Marc. Adéu.
0: Però al principi, podem tornar a posar al principi? Perquè sembla una bici frenant, saps?
2: Mira. Hola, Enric.
0: Ai, mare. Doncs mira, ha fet un 2-1, Ha participat al tema del dia i també al Rose musical, votant aquesta, The Sound of Silence, molt bé. Va, participa, recorda. Per què et mereixes les entrades de Marineland? En versió d'Ofi, eh? Sí. Ai, mare. Va, que anem amb més. Mira, una altra de les cançons importants per d'aquest estiu. Sense cap mena de dubtes, aquesta de Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Veus?

0: REC 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
4: Matina Codina Best Moment.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, mogollón.
3: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Això només passa ja tardes.
1: Bona tarda, RAC 105. Ei. Em dic Alejandro de la Garriga.
2: Molt bé.
1: I bueno, tot el que explicaré ara ens va passar a Kènia, no té res a veure amb animals. Estàvem en una barca enmig del llac Victòria.
2: Sí.
1: I de cop i volta el guia ens comença a rebuscar entre tots els utensilis de cuina que portàvem a la barca, que era una barca.
2: Ai.
1: I ens comença a donar olles a tothom perquè estava entrant aigua a la barca. I com bojos tots, traient aigua de la barca durant 20 minuts fins que vam arribar a la punyetera illa. I no sé com vam arribar, ens vam fer uns braços, això sí, ens van quedar uns bíceps de la hòstia. I bueno, òbviament va ser un moment tens, però bueno, digne d'explicar.
2: Quasi us marqueu un Titanic, eh?
3: L'anècdota que em va passar fa un any era que estava en un avió de Barcelona, d'Atlanta a Barcelona.
2: Sí.
3: I al mig del vol una passatgera va tenir diarrea.
2: Com?
3: I vam tenir que tornar a l'aeroport d'Atlanta per netejar l'avió.
2: Oh.
3: I bueno, el viatge quasi va durar 24 hores. Adéu, felicitats pel programa.
2: Però això és veritat, això és verídic. Déu-n'hi-do, eh? Aquí... Quin merder, mai millor dit.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterwork.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font,
4: que moles mogolló.

0: Una de les cançons més reproduïdes actualment al planeta, eh? Una cosa, una bogeria. És que ja dic jo que és una de les cançons del moment, sense cap mena de dubte. El so de Shakira amb Burna Boy, aquest Die Die We Go. Per re, uns 5 minuts a les 7, això és el Ja Tardes. Ja t'ho sabe, avui de dijous, de Quenny, que ens agrada molt.
1: Oi tant.
0: Oi tant. Tot bé, no?
2: Hola, bebé.
0: Ai, hola, hola. Val, tanto perquè ha arribat el moment de la versió del dia. Sí, recuperant temes mítics i escoltant totes les seves variants de diferents estils. Avui el tanto perquè aprofitarem que és l'aniversari de Michelle Williams, una de les veus de les Destiny Child, per recuperar el primer èxit de la girl band nord-americana.

És una classe magistral de pop amb actitud, eh? Això sí. Si alguna cosa fa pudor de mentida, millor que comencis a explicar-te, eh? Take my name, take my name. Des del primer moment ja es nota que ningú està per perdre el temps, eh? Ni per aguantar excuses barates. És enganxosa, elegant i plena de caràcter, eh? Amb harmonies impecables i aquell ritme R&B que et fa moure el cap mentre segueixes la història amb cara de... tan enxapat. Més val dir el nom correcte, eh? Si no, malament. Ja doncs va, anem a... Mira, comencem amb una versió que van fer la mateixa Beyoncé, eh? Amb Kelly Rowland i Michelle Williams. Tot això en directe. El més pur estil de la reina de l'R&B, eh? Sí. Però al tanto perquè artistes com Hozier

però tenim versions d'estils ben diferents. Per exemple, covers com més tranquils, més dolcets, com aquesta. O acústiques que enamoren. Mira, existeixen versions amb guitarra com hipnòtica? Que, a més, aquesta forma part de la banda sonora de la sèrie Zoey. Que mola. O atenció a aquesta versió com més èpica. Sí o no? És com èpic total. Sembla a l'espai, a la galàxia. Say my name. Well, tanto aquesta rima

rotllo R&B, també, això, no? Sí, soul. Que fins i tot hem trobat una amb un puntet com reggae.

un altre que té un puntet així com de folk. Every other day I would call, you would say, baby, how's your day? Poder no m'ha enganxat ben bé al moment, eh? Però si vols...

fins i tot una metal. Jo, aviam, jo crec que el cantant, després de... quan acaba aquesta cançó, jo crec que es queda fònic, eh? Déu-n'hi-do. Ai, pobre. Imagina't un concert tot així, eh? Vai, en dance, és que en tenim moltes. Una ben dolceta amb saxo així a ritme Deep House. Com ho he dit això? Deep House. O atenció a aquesta que van fer Dimitri Vegas i Like Mike. Al costat de Regard. De fet, ja sabeu que són l'emblema, l'insígnia de Tomorrowland, no?

0: ahorita, ahorita.
1: Toma.
0: Déu-n'hi-do. També hem trobat una més canyera de tecno. Oh, Déu-n'hi-do. Però la versió del dia avui és la que ens porta en Maggie Szabo al costat de Marco Nobel. Anem a recuperar aquest Say My Name, versió d'avui dijous. Aquí.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui, necessites activar les teves defenses. Pots trucar al Ministeri de l'Interior. Deum, alto! O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
1: Hello.
0: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: gata.
1: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: ¡Qué haces estando la limpiada!
3: Però amb nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
4: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.
3: 608-71-71-41.
5: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
6: Enric.

0: Ens es motiva, sí, sí, totalment. I nosaltres ja som uns motivats a la vida, doncs... Era, a tope ja. Va, recorda que avui tenim el millor remei per combatre aquesta calor. Sí. Ens portem a Marineland, Catalunya, on passaràs tot el dia en remull. I, a més, atenció, perquè tenim packs de 4 entrades perquè gaudiu en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins també, sí, els lleons marins i el nou Adventure Splash. 6 tobogans plens d'emocions. I canviem un àudio i recorda que avui estem celebrant aquest Dia Mundial de les balenes i els dofins. I per això busquem per què et mereixes aquestes entrades a Marineland, Catalunya, però també m'ho has de dir imitant un dofí. Rodolí! I atenció, perquè a partir de demà i fins diumenge arriben els Aquatic Days. Tot això a Marineland, Catalunya. 6 euros de descompte comprant les teves entrades online, així que ja saps, reserva ara a marineland.es. Vinga, missatges.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: A veure, què m'expliqueu? Mira. Hola! Ai, mare.
2: Que vindria a dir... Necessitem les entrades perquè estem tot l'estiu amb els nens, ni casal ni res, a tope amb ells.
0: A tope.
2: Un dia de refresc. A Marineland ens aniria la mar de bé.
0: Adéu.
2: Gràcies. Ai,
0: gràcies a vosaltres. Estava el cotxe a tope, eh? O sigui, estava el cotxe així, així. Déu-n'hi-do. Va, en tenim més. Mira, hola. Ai, mare. Què és això? Què és això?
3: Bona tarda, Enric, i audiència en general.
0: Home!
3: Sí, tu també, és que et saluden els dofins.
0: Ah, mira, que bé.
3: Sí, jo tinc un aquari aquí ple de dofins.
0: Ah, sí?
3: Hi ha una gamba, també, per allà dintre.
0: Ah,
3: bona. I bé, jo voldria anar-hi aquí perquè, mira, perquè jo tinc que fer un regal a la meva filla.
0: Sí.
3: Al seu marit i als nets.
0: Ah-ha.
3: I no li condoro, que vols que et digui. I això, bueno, va... Sí. Quan calla, home, calla, sí, n'hi hagués pesat. Home, ja n'hi ha prou. Va, vinga, calla.
0: Ara,
3: amb una carrera de PFs, en una carrera de PFs, qual és el que li gana l'último?
0: Què?
3: El delfín. Salut i peles.
0: Ai, mare. És que fins i tot em colen acudits per aquí, eh? Ai, tela, teniu tela, tela. Va, anem amb l'últim d'aquesta tongada. 608-71-74-1.
4: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hola.
4: A veure, jo no puc anar al Marineland, em sap molt de greu, però el faré dofí.
0: Sembla...
4: Bueno, t'he de dir que bones vacances, que us ho passeu tots molt bé.
0: Ai, gràcies.
4: Que sóc una fan de RAC 105 des de les 8 del matí fins a les 8 i mitja del vespre.
0: 8 i mitja, eh?
4: I que, no, egoistament, em sap molt de greu que plegueu ja.
0: Oh.
4: Perquè m'agradaria que em feu acompanyar una setmaneta o dues més.
0: Oh.
4: Però bueno, us ho mereixeu.
0: Ai, gràcies.
4: Ah, i per demanar cançons, demano alguna de les teves, o la de Júlia o la nova que has fet, que ara no me'n recordo el nom.
0: Breathless.
4: Vinga, un petonarro i a gaudir molt.
0: Ai, gràcies! Ai, que maca! Escolta, que guai, això. És que són macos.
4: Ole!
0: Ole, ole, ole. Doncs va, ja que em demanes una de les meves, escombrarem cap a casa, evidentment. Va, l'aposta per aquest estiu, d'aquí parla un servidor, l'Enric Font. Fa il·lusió, em fa molta il·lusió, doncs recuperar aquest Breathless, amb l'essència dels decors, que està... T'agrada...

0: teva música.
1: RAC 105. En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Aquest estiu t'esperem els vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: una d'aquestes que sona molt aquest estiu i que evidentment també la fem sonar aquí, eh? Chico, chico, chico. Barret, dos quarts tocats d'avui, d'aquest dijous. Penúltim programa de la temporada.
1: Ole! Tu,
0: ole, ole!
1: Quin vergüenza.
0: No, home, no, però... No, s'ha de celebrar. Va, que anem a repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, déu-n'hi-do. Oh, ja. Va, avui per fer aquest roast musical, doncs parlem d'una cosa que passa sovint a la música. Que les versions acaben fent-se més famoses que l'original. A vegades, a vegades. Cançons que ja existeixen, o que ja existien, que ja eren bones, però que amb els anys després algú l'agafa, la reinventa i de cop torna a conquerir el món. Així que avui enfrontem tres versions modernes que han fet història. I molta gent fins i tot pensa que són l'original. Però no. Doncs tres reinterpretacions que han tornat a fer grans els clàssics de sempre. I tu ja saps que pots decidir quina és la millor a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida mentre repassem totes les opcions d'avui. Va, anem amb la opció número 1. Toma! Una versió dance d'un clàssic de Tracy Chapman, un ritme electrònic i una nova vida, una cançó que ja era una llegenda. En aquest cas, el so de Jonas Blue i Dakota. Com això, Fascar. És la que més t'agrada, doncs? Explica'm el WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. La reinterpretació poderosa del clàssic de Simon & Garfunkel, d'una cançó així de com delicada, folk, a una explosió emocional que et posa la pell de gallina. És a Disturb i aquest The Sound of Silence. Què, també t'agrada? Ah, explica-m'ho. Va, anem amb l'última, opció número 3. Rock modern per un tema que originalment era dels The Four Seasons i que també va popularitzar els Madcons. Com ho he dit, això, els Madcons. Es nota que necessitem ja vacances, una cosa... Una versió que TikTok i les plataformes van tornar a fer que fos viral arreu del planeta. La versió dels Måneskin, amb aquest begging you. An empty shell. Oh, my God. I ara és el teu moment, ja saps.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és la que més t'agrada? Quina creus que ha superat l'original? Aviam, mira, hola.
4: Jo sóc la Júlia de Figueres i la cançó que m'agrada més del rock musical és la segona.
0: Vot per l'opció número 2, aquesta dels Disturb. The Sound of Silence. Oh, yeah. Mira més.
5: Hola, bona tarda. Hola. La meva opció és la 3. M'encanta la versió de Begging You de Måneskin. I volia agrair-vos que em va tocar unes entrades un dia aquí al programa i vaig poder anar al Poble Espanyol a veure Silvestre i Los Naranja i Los Babasónicos, que va ser superxulo el concert. Moltes gràcies! Ai, bona tarda i no passeu molta calor!
0: Igualment! Ai, que guai! M'alegro que toquessin coses. Aquí tens opció número 3 dels Måneskin i el seu Begging. Va, tu també pots dir la teva, ja saps, i cap al final del programa repassarem el veredicte, resoldrem aquest arròs musical, així que afanya't a votar.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Farem amb més moment d'aquest Ryan, tot un mite i tot un clàssic, aquest desenxanté.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes. Amb l'Enric.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Recorda que avui estem sortejant aquestes packs, aquests packs de 4 entrades per anar a Marineland Catalunya. Avui et convidem perquè refresquis amb tota la teva família, on qui vulguis, i puguis visitar també els dofins, i per això volem saber per què et mereixes aquestes entrades. I de pas també ho pots explicar imitant un dofí. Ai, mare.
2: Hola, bona tarda, nois.
1: Oi.
2: Bona tarda, Enric Fonso, que s'ha tirat sol ari. Ah, bueno, jo no sé, és la primera vegada que imiteixo... Que faig la imitació del sol d'un dofí, o sigui, que no sé com ha sortit.
1: Seria...
2: A grandes rasgos seria això.
1: Sí, ja.
2: I ja que... Aviam si puc demanar una cançó. Aviam si puc demanar la cançó de...
1: Quina?
2: La cançó preferida dels dofins.
1: Com?
2: És aquella que diu...
1: Quina?
2: Oh, dofí. Bona tarda. Adéu.
1: Adéu. Oh, dofí. Que dolent. Oh, dofí. Mare meva, però això... Sorties als 90, a principis dels 90, eh? Emotional G, tofí. Aquesta podria sonar al ritme de la nit, eh? Sí. Oh, tofí. Va, recorda, tu també participa i explica'm per què creus que et mereixes aquestes entrades. Però això sí, imitant dofins, eh? Dofins, sí. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric. Soc el Xavi de Vilafranca.
1: Hola.
3: Doncs jo et diria que si ens mereixem les entrades...
1: Sí?
3: És perquè tant la meva dona com jo ens dediquem a l'hostaleria i treballem cap de setmana. I la canalla, òbviament, el cap de setmana no fa gaire feina.
4: I no coincidim
3: mai. I llavors, si ara aquest estiu encara ens podem coincidir algun dia...
1: Ah, mira...
3: i ens feu aquesta ajuda per passar el dia tots quatre,
1: estaria bé, eh?
3: Doncs us agrairíem molt. La veritat és que ens aniria superbé. Vinga, una abraçada i bones vacances, que també us les mereixeu.
1: Ai, gràcies, vagi bé. Adéu. Però escoltem una cosa, aquí no has imitat a cap dofí, eh? Com han fet aquí, mira. Sembla un grill, eh? O una alarma, no? Millor. Sí. És que sembla això. Això. Sí. Ai, falta algú. Del meu. Venen els dofins, saps? Va, 608-7-7-4-1. Ah, oi. Encara. En una estoneta repassem més. Ara, per això, mira, una bona proposta dels Coldplay recuperant aquesta Sky Full of Stars, una de les que ens dona festa i creix que...
5: Festa!
1: Que ens posa la pell de gallina, evidentment.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.
4: 608-717-141.
5: Hola.
6: Digues.
7: A qui em busca?
6: Ah, no ho sé.
5: Ara m'he perdut.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric Font, sóc la Bruna de Torelló.
2: Hola.
1: I una anècdota que havíem passat alguna de les vacances,
2: sí,
1: va ser l'any passat,
2: ep,
1: que volíem anar a Portugal,
2: sí,
1: i una setmana abans de marxar,
2: ai,
1: la meva mare va anar revisant que ho teníem tot i veu que havia reservat un hotel,
2: sí,
1: que era per Portugal,
2: uh-huh,
1: però resulta que el va reservar a Mèxic.
2: Ostres!
1: Vale?
2: Mira.
1: Adéu!
2: Adéu, adéu! Ostres! No es va coordinar massa bé tot, eh? Ai!
3: Ai, ai,
2: ai! Ai, ai, ai, ai! Això ho ha dit ta mare, eh? Ai, ai, ai, que l'he liat! Ai, ai, ai!
4: La meva anècdota és un dia que vàrem anar a fer una caminada a una riera d'arbúcies.
2: Ah, mira.
4: I les nenes es van voler mullar els peus i tal. I bueno, el que sigui, em va agafar molt, però molt, molt, molt mal de panxa d'aquests que no... que no hi pot ser res.
2: Oi, oi.
4: I vaig recordar que hi havia les parets d'un molí abandonat,
2: sí,
4: i dic, res, allà, allà ràpid, sense paper del vàter ni res.
2: Ai, va.
4: Em vaig posar allà al racó, al costat de la paret, i al moment que m'aixeco, em dono compte que el camí feia un giro cap a la dreta.
2: Ai.
4: I tots els que venien em van veure, però perfectíssimament. Estic segura que això fa 6 anys o més i encara s'estan rient de mi. Va ser vergonyós, però bueno, ara m'ho agafo bé perquè ha passat molt temps i m'ho agafo rient. Vinga, una abraçada.
2: Ostres! Digne de caganer de pessebre, eh?
0: Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Ben bé que és tot un himne el que ens porta en Doctor Prats. Amb aquesta energia, eh? Energia extra. És que com mola.
1: Ai, mare.
0: Ai, mare, tu. Vinga, ole. Així hem volgut començar, eh? Carregats a tope de bon rotllet. Amb temes com aquest de... Sí, sí, brutal, brutal. Va, 4 minuts a les 8. Última horeta juntets.
1: Ai, madre.
0: Del pa... Sí. Ai, madre, ai, madre. Penúltim dia del programa, home. Aquesta temporada. Va, tenim molts missatges, comentaris, moltes imitacions de dofins, que això avui també té tela. Sí, sí. I també molts vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical dedicat a versions, cançons que potser han superat a l'original. I tu decideixes quina és la millor, com sempre, a través del WhatsApp.
2: 608-71-714.
0: Ah, mira, per exemple, per una banda teníem aquesta. La lectura electrònica del clàssic de Tracy Chapman, una que és la mateixa història, però portada a la pista de ball. En aquest cas, amb Jonas Blue i aquest Fast Car. Que més t'agrada? Explica-m'ho, vinga.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. O potser prefereixes l'opció número 2. Ja també. Triomfa, una versió intensa i dramàtica del tema immortal de Simon & Garfunkel. Fol del folk delicat al so dens d'aquest que ens motiva. Disturb i el seu The Sound of Silence. No tenim vots, mira. Mira, tenim vots com aquest, hola. Ara.
3: Hola, Raxen 5. Jo trio la cançó número 3. I'm begging you. Felicitats pel programa. Adéu.
0: Doncs sí, l'opció número 3 és aquesta dels Måneskin. Tema que és original de The Four Seasons, que també va fer molt popular als Madcon. I que també podeu votar, evidentment, ja saps, al WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, que en una soneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. I resoldrem aquesta batalla de cançons d'avui. I que afanya't si vols votar. Vinga, vinga. Ole, ole, ole. Avui l'estem liant massa. Va, que seguim amb més.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: a fer sol.
1: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
3: Sí, sí, clar.
2: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
4: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
3: Fatal com sempre.
5: De què te ries tu?
6: Ai, no ho sé.
4: Ah, no, això no, mai.

0: Únic. Déu-n'hi-dret. Va, recorda que avui tenim mega premi, avui tenim el millor remei per combatre la calor aquí al Getarda. Sí, sí, sí. Et portem a Marineland, Catalunya. Poca broma, toma! Ja saps que passaràs tot el dia en remull. Tenim packs de 4 entrades perquè gaudiu en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, els lleons marins i el nou Adventure Splash. 6 tobogans plens d'emocions i, evidentment, d'aigua. Si canviem un àudio i explica'm per què creus que et mereixes aquestes entrades, això sí, imitant algun dofí.
1: Sí, sí.
0: Ai, ai, ai, ai. I atenció perquè a partir de demà i fins diumenge arriben els Aquatic Days a Marineland Catalunya. 6 euros de descompte comprant les entrades online. Així que reserva ara marineland.es. Vinga! Anem a repassar missatges.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, missatges de dofins. Tanto perquè aquí, més que un dofí, sembla... sembla una cabra. Si no, mira. Hola.
3: Hola, bona tarda. Bueno, aquí estem, els dofins de Catalunya, donant-ho tot. Per què ens mereixem les entrades? Sí. Bueno, ens mereixem les entrades perquè necessitem desconnectar del dia a dia, ai, necessitem remullar-nos una mica per baixar aquesta temperatura corporal que portem ja per defecte des de que ha començat l'estiu, inclús abans. I per què no? Per guapos. Guapos també ens mereixem.
0: Claro, claro.
3: Per què no?
0: Aprofitem
3: per demanar cançó. Una cançó modo quién es quién. Pues posa una cançó que no hagi sonat en el dia, una cançó d'aquest any, una cançó estiuenca i així, pues bueno, pistes i la que tu vulguis. Apa, petonets, bona tarda.
0: Adéu, adéu. Tornem a posar a l'inici. És que és una cabra, mira.
3: Enric!
0: Mira, és que no. En fi. Això m'ho guardaré, eh?
3: Enric!
0: És que m'ha agradat, m'ha agradat. 6-0-8-7-7-4-1. Mira, tenim més peticions per aquí. Hola!
4: Hola. Hola. Doncs jo vull regalar-li les entrades a la meva neboda perquè li fa molta il·lusió. És la seria la primera vegada que aniria a un parc, que té 6 anyets.
0: Ole!
4: I què millor moment jo que Marineland.
0: Clar que sí.
4: Vale? Gràcies.
0: Com fa la rosca, eh? Com fa la rosca. I la cabra? Ai, anava a dir la cabra. I el dofí? Dic jo que sembla una alarma. 608-7-7-4-1. En una estoneta repassarem més. Falta el teu missatge i el teu dofí. Va, que arriba per aquí Aitana i Zoilo amb una xita. És estiuenca, mon amour.
5: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: radio de la radio.
1: ¡Cuidado, Ricón!
2: La Starwork de l'Enric Font.
3: ¿Por qué no puguis canviar d'emissora?
4: Matina Codina Best Moment.
5: ¿Acaso no se valora en esta sociedad quejumbrosa de todo lo ocioso lo difícil que es para un noble y tierno fumador lanzar con presteza y amor el humo de mi cigarro al interior de ese molesto carrito de bebé que tantas alegrías como llanto regala en una triste noche de febrero?
6: Tot i que és bastant inintel·ligible el que estem sentint, la veritat, Joaquín, és molt emotiu, però hauries d'anar acabant ja.
7: Aquí en 6 paràgrafs. Sí.
5: Claro que sí, Ernesto. He entendido la fina ironía de ese jabalí de pelo renacido con amplias y oscuras sombras periorbitales bajo el manto de tus ojos. Acabo este triste soneto.
6: Molt més maco això que dir bosses als ulls. Pots tornar a dir bosses als ulls en idioma Joaquín?
5: Las amplias y oscuras sombras periorbitales bajo el manto de tus ojos.
6: Raco, t'estimo.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. Ja Tardes.
2: L'afterwork de l'Enric Font.
3: Per què no puguis canviar d'emissora?
8: Ai, que calor, ai, que calor.
9: No puedo. Agua, agua.

0: Quin mestre? Marcos amb K. I evidentment, com sempre, ens porta una mica de festa, eh?
1: Festa.
0: Tuqui. Ai. Un xarrup? Sí, senyor. Va, re, pràcticament 2:15. Això és el ja tarda.
2: Ai. Arreando, que és tarda.
0: No, anem bé. No anem tard, eh? Anem bé. Va, que ha arribat el moment de nervis, un moment de la veritat, moment de fer el recompte del roast d'avui.
3: El roast musical del ja tardes.
2: Round one, fight!
0: Sí, nervis a tope. Va, moment de descobrir qui s'emporta la victòria d'aquesta batalla de cançons que... Sí, foli. Hem posat tres cançons que demostren que de vegades una bona versió pot acabar tenint tanta o fins i tot més fama que l'original, eh? Una cosa... Hi ha hagut vots de tots colors. Anem a repassar què tenim aquí sobre la taula, perquè mira, per una banda... La proposta de Jonas Blue i Dakota, versionant a Tracy Chapman amb aquest Fast Car. Ben bé que aquesta versió la va portar a les pistes de ball i va fer que tota una nova generació, la descobrís. Avui estic amb ganes de vacances, totalment, perquè... Oh, no sé ni parlar, tu. Això per una banda, mira, perquè per l'altra... El so dels Disturb amb aquest The Sound of Silence. Molts vots també amb aquesta. Una d'aquelles versions que et pot posar la pell de gallina amb una força, una intensitat que transformen completament la cançó original de Simon & Garfunkel. I el tanto perquè... Per últim, tenim aquesta... Rock, actitud i una energia brutal que han fet que molta gent descobreixi la cançó gràcies a aquest grup italià, els Måneskin, sense saber que tenia ja més de mig segle d'història. És una cosa... A més que els Madcon també la van versionar. El Beggy, el Måneskin. Però clar, ja saps que, com sempre, només una pot guanyar. Mira que hem escoltat totes les vostres notes de veu. Els vostres vots. Els hem comptat. Hi ha hagut una versió que ha anat accelerant... fins que s'ha posat al capdavant. Així que... la versió que es corona... com la millor i la que ha superat fins i tot l'original, la que ha conquerit una nova generació i la que ha tornat a convertir un clàssic en un fenomen mundial, és... Home! La guanyadora d'avui! El so dels Måneskin i el seu Begging!

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: Sol.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda a RAC 105.
3: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
4: Ai, no ho sé.
3: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: Bona història. Bona història la que ens porta Bruno Mars amb aquest Just Might. És que a mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada que participis, ja saps. Avui amb un mega premi, avui et convidem al Marineland Catalunya. Simplement m'has enviat un àudio explicant per què et mereixes les entrades, un pack de 4 entrades. Això sí, amb idioma de Dufí, potser.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, que tenim tants missatges, tants, que jo ja m'he perdut. Jo ja no sé ni quin... quins són bons i quins no, i mira, hola.
3: Enric Font. Mira, sóc la Júlia, i ara et diré unes paraules en dofinès.
0: En dofinès.
3: Així que estigues ben atent. Vinga. I tingues les orelles ben obertes,
0: aviam.
3: Vale?
0: Sí, que cuides. Sí, molt bé.
3: Mira, t'ho tradueixo en català perquè ho entenguis,
0: gràcies,
3: vale?
0: Gràcies.
3: He dit que jo crec que mereixo les entrades per anar a Marineland perquè
0: per què?
3: Demà és el sant de la meva mare i seria molt guai celebrar d'aquesta forma.
0: Oh,
3: mira, escolto el teu programa tarda i m'agrada molt. Oh. Adéu.
0: Ai, que guai. Parla molt bé el dofinès, com diu ella, eh? Molt bé. Què, en tenim algun més? Aviam, sorprèn-me. Hola.
4: Bona tarda, que hi ha tardes, gambiteros i galeros. Sinvergüenza, ja ho sap tothom que ets sinvergüenza.
0: Sí,
4: ja
0: sí,
4: anem canviant, no?, una miqueta. Pues jo me deixo el regal... perquè porto l'any corrent com un loco... connectar amb els animals i veure els dofins. Vinga, una abraçada, que em pixo a sobre.
0: Ai, perdoneu, aquesta no l'he vist a venir. Ai, tela, tela.
5: Ai, mare.
0: Sí, ai, mare. És que... Estem fatal.
5: Ai.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Matina Codina Best Moment.
5: Hombre, Ronald.
6: ¿Qué tal, Luis?
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
6: Bueno, bien, afortunadamente viendo. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
7: ¿Ya?
6: Ya ha caído en el segundo pregunta, ya la hemos perdido.
7: Será largo, eso.
8: Són quatre pàgines.
7: Ja, ja.
5: Va, Lluís.
7: Mare meva.
5: Sisplau. T'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
8: Sí, tampoc
5: no, no,
8: és que sí.
5: M'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no soc homosexual. Perquè... Okay. Té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
9: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
8: ¿Por qué, Luis?
9: Porque me divorcié.
7: Ay, pobre.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Accent 5. Ja tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a Accent 5.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, no sóc Carles Porta. I avui descobrirem la mort dels menjars. Les aberracions, els crims culinaris.
2: Hola, Enric, hey. Bona tarda.
1: Hola.
2: Nosaltres aquí tenim diversos crims culinaris.
1: Ai, ai, ai.
2: El meu és que m'agrada fer-me sàndwich de maionesa i sucar-la en cafè amb llet.
1: No!
2: És una tradició familiar meva. Ai. Aquí l'Estela, la meva
1: tradició
2: nena.
1: Tradició familiar, vinga.
3: Què?
1: Hola.
3: A mi m'agrada sucar les patates fregides de bossa.
1: Sí, de bossa.
3: A la Fanta o al suc.
1: No!
2: I al Víctor li agrada molt sucar el biquini a la llet del matí.
1: Mora meva!
2: Adéu!
1: Sí, brrr, això dic jo. Brrr. Déu-n'hi duret, eh? Avui no tenim ganes de berenar, eh? No sé per què.
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: Són enormes, són els Catarres, que ens porten la més recent, Diumenge sense drama. Mira, a mi m'agrada.
1: M'agrada.
0: Bueno, pràcticament en un minutet arribarem a les 9. Això vol dir que ja toca. Toca marxar. Sempre és un plaer. Ara, abans de tocar el 2, hem d'esbrinar, aviam qui s'emporta aquests megapacks per anar a Marineland, Catalunya. Aviam. Nervis. Aviam. Doncs atenció, perquè avui s'ho emporta tot això. Són 4 persones. Al tanto, mira. En Pere, la Mireia, la Nerea i en Xavi. Enhorabona! A gaudir de Marineland amb tota la família i anar a visitar els dofins, que són... Segur que us podeu comunicar, eh? Perquè, sí. Amb aquests àudios que m'heu enviat. Tela. Parleu igual. Va, ara sí, tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat. I demà, últim dia, tu! Oh! Últim dia de temporada aquí al Getardes, així que no us ho perdeu.
2: Ai, mare.
0: Alguna cosa farem, alguna, sí. Apa-li, va, que marxarem amb el so de les Icona Pop, amb aquest I Love It. Sí, és que m'encanta, tu. Apa-li.
3: Adéu, Enric Fort.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies. Baby.

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol
3: RAC.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura. Voldria...

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 29 de novembre del 1976.
0: I el número de la sort, el...
2: 1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: no podrás cambiar de emisora.
1: Hola, soy la Rosalía.
2: I am Harry Styles.
3: I'm Pink.
0: Som la teva música.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: això només passa
1: a Tardes. A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home.
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el

0: No sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta. Home!
1: És que tots són tamarro.
0: Espera, que n'hi ha més.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.